0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: És per sucar i pa.
1: Sí, noi, jo més voltes i dons, més difícil és de pair-ho, tot plegat. Va ser molt sorprenent. Jo encara vaig repassant la seqüència i primer, quan va entrar, vaig tenir la sensació que la manera que remenava els papers i mirava el mòbil s'havia deixat alguna cosa, havia perdut alguna cosa, perquè anava parlant però anava estant pendent dels papers i del mòbil. Només vaig entendre allò que no dimito, vaig dir, bueno, ja queda clar, ja podria dir, ja n'hi ha prou. Llavors, clar, tot plegat, dius, bueno, què busca, què li passa? I comença tot un discurs molt incoherent, però que et permet fer-te una idea de com actua Florentino Pérez al dia a dia. Crec que ahir es va despullar públicament. Quan la premsa intenta explicar com és Florentino Pérez, la gent que l'han tractat, sobretot, o que t'ho han explicat, és això, fiscalitza la premsa i llavors cada dia s'emprenya amb un periodista, s'emprenya amb un mitjà, s'emprenya amb algú que ha dit alguna cosa que no li ha agradat. Ahir els hi va tocar amb els de l'ABC perquè crec que estaven fent un directe. Jo em vaig anar fixant qui podia ser, conec per el que escriu el Rubén Cañizares i tal, i es va escalfar perquè algú li devia passar les especulacions que es feien sobre la roda de premsa i crec que feien un directe que a ell no li devia agradar. A partir d'aquí, doncs, bueno, va ser tot un espectacle molt patètic amb diferents punts, no? Però que, per resumir una mica abans de que, si vols, anem parlant més, em va semblar que explicava el Real Madrid com Trump explica els Estats Units. O sigui, Estats Units és la seu del món, hi ha diaris que ja no necessiten corresponsals a l'estranger perquè el que explica Trump és el que va a missa, i ell va dir, bueno, som al Madrid i a partir d'aquí la vida s'explica a partir del Madrid, vostès no facin cas a ningú més.
2: El que passa és que era un discurs, diguem-ne, de contingut Donald Trump, però no sé si comparteixes també en moments Joe Biden.
1: Sí, crec que més també, ara que ho dius tu, crec que ho he llegit amb l'Alfredo Relaño, que és un dels periodistes citats, de que no, hi havia moltes incongruències, hi havia una certa desorientació, hi havia, diria que resumint, aquell home que feia tanta por, per moments, amb tots els meus respectes, fa llàstima. És a dir, Florentino, quan tothom deies, ostres, ull Florentino, i quan te'l miraves deies, però aquest home no és ben bé el Florentino. Primer que quan feia aquests discursos institucionals, si se'n recordes, això ho fa molt bé el Bermúdez, eren com missa, anar a missa, no? Allò que resar el rosari, no? Llegir un paper, era monocord, i aleshores deies, ostres, quin plasta el Florentino, de la manera que és privadament, no? Doncs jo crec que és l'exhibicionisme de públicament, i em recorda molt una cosa que no se li va donar importància tampoc en el seu moment, que són els àudios, David. Si tu repasses els àudios, i ell parlava als jugadors del Madrid igual que parla ara de la premsa, és a dir, en el fons va fer un striptease, i aquest striptease la gent es va poder donar compte de que quan els periodistes parlen de la manera que és Florentino estaven bastant a prop de la imatge que hi van veure. I després hi ha una qüestió que és la vital, que explica el que va passar. Jo crec que aquesta setmana Florentino s'ha donat compte que ja no controla el relat. O sigui, s'ha donat compte que cada dia que llegia el diari es llegia o escoltava o veia, passaven coses que no entenia perquè sortien a la llum pública, i això fins ara no passava, com que ara ha passat durant una setmana, que ha passat un dia, dos dies, tres dies i quatre dies, cada dia ha hagut safreig, va dir, això no pot ser, ho haig d'aturar. I aleshores, clar, doncs compte de que efectivament ell tenia un control mediàtic que no li feia falta sortir per anar-se referint als periodistes que el podien qüestionar o criticar.
2: Ara, no creus que la roda de premsa d'ahir simplement s'explica en que devia llegir alguna cosa que no li va agradar i va decidir sortir? Ho dic perquè es va convocar a les 4 i 5. La roda de premsa va començar a les 6 i 20, és a dir, 2 hores. I no feia la sensació de tenir un discurs massa estructurat ni que ho hagués treballat massa amb el seu departament de comunicació.
1: No, és que no sé quina potestat i quin poder té el gabinet de comunicació. Jo crec que van fer la reunió prou de les eleccions, de les que no sabem ni quan es faran, ni com es convocaran, ni si algú hi podrà participar.
2: És que hi ha un moment on diu que convocarà les eleccions i ja les haremos dentro de 15 dies o algo así. Com? I vaig pensar, en 15 dies només es convoquen unes eleccions i se celebren, que aquest tio no sap ni quins són els processos democràtics del seu club.
1: Exactament, estatutàriament, no sé si és possible o no. I després, ara ho comentàvem així a micròfon tancat abans d'obrir, que tu ho deies, no? Jo vaig perdre unes primeres eleccions en què van votar els morts i ja vaig aprendre, no, d'alguna manera, a dir que no en tornaria a perdre cap més. Per tant, les eleccions que convoca vol dir que ja les tornaré a guanyar jo, el que és un referèndum, és un plebiscit, en el que, a més, vol desemmascarar un possible rival que algú ha sentit a parlar, però que tothom, la majoria de gent no sap ben bé qui és, ni si més enllà té algunes aspiracions presidencials, ni res, no? És a dir, busco els taups, els assenyalo i assenyalo també els que em volen discutir el tro, no? I a partir d'aquí, doncs, passem comptes. Vinga, va, i qui s'arrisca? Doncs clar, tot això és molt... Això sí, de passada, a més, va fer una altra cosa molt barroera per mi, que és just... Hi ha una frase que des del punt de vista que nosaltres ens ocupa, que ens fem l'actualitat del Barça, de dir que ha guanyat la Champions que ha guanyat i les lligues que no ha guanyat les ha guanyat perquè les hi han robat. Després parla amb això que tots els àrbitres del cas Negreira són els que estan pitant actualment i que això aquest any són 18 punts. Bueno, no sé si Torralde i els àrbitres tenen alguna cosa a dir, però vull dir, això, aquesta matraca del cas Negreira per justificar tota la trajectòria del Madrid és justament el que fan la gent més populista. És a dir, tu pots demanar responsabilitats pel cas Negreira i em sembla legítim. El que no pots fer és utilitzar-lo de coartada per justificar el que t'ha passat aquesta temporada. Crec que el Madrid s'ho ha fet sol, vull dir, s'ha estimbat. El Xavi Alonso que l'ha destituït, el Negreira o qui ha destituït a Xavi Alonso? A l'Arbeloa qui l'ha posat? Bé, clar, aquesta és la culpa que ens fem l'actualitat del Barça, de dir que ha guanyat la Champions que ha guanyat i les lligues que no ha guanyat les ha guanyat perquè les hi han robat. Després parla amb això que tots els àrbitres del cas Negreira són els que estan pitant actualment i que això aquest any són 18 punts. Bueno, no sé si Torralde i els àrbitres tenen alguna cosa a dir, però vull dir, això, aquesta matraca del cas Negreira per justificar tota la trajectòria del Madrid és justament el que fan la gent més populista. És a dir, tu pots demanar responsabilitats pel cas Negreira i em sembla legítim. El que no pots fer és utilitzar-lo de coartada per justificar el que t'ha passat aquesta temporada. Crec que el Madrid s'ho ha fet sol, vull dir, s'ha estimbat. El Xavi Alonso que l'ha destituït, el Negreira o qui ha destituït a Xavi Alonso? A l'Arbeloa qui l'ha posat? Bé, clar, aquestes no són decisions de joc, són decisions estructurals, no fotem.
2: Sí, sí, ell diu que ha guanyat 7 Champions i 7 Lligues perquè les altres 7, en podia haver guanyat 14, li van robar, jo crec que això és denunciable, i també diu que hi ha actualment 7 àrbitres que estan vinculats a Negreira, òbvia que el seu delegat de camp, Mejía Dávila, també ho va estar, vinculat a Negreira, i que aquest any el Madrid hauria de tenir 18 punts més, partint de la base que el cas Negreira, ja ho sabeu, la meva opinió és greu, però jo crec que li fa un favor mediàtic al Barça, perquè caricaturitzant-lo així i radicalitzant-lo d'aquesta manera, l'únic que fa és que deixi de ser creïble el seu discurs.

0: li fa un favor al Barça, estic molt d'acord amb tu, i li fa un favor al periodisme, reivindicant que consisteix fer periodisme. Fixa't que quan li diuen sobre els enfrontaments de Tchouaméni i Valverde, diu, bueno, esto es normal, n'hi ha 4 o 5, o sigui, el problema és que es filtri i que se sàpigui. Per tant,
1: és que ell arriba a dir que se peguen cada dia.
0: Sí, aleshores tu dius, clar, i això la gent no li interessa, no, perquè com que tu fas informació del Madrid, això és el pa d'avui dia. Molts dels presidents que estan manant, a nivell polític, a nivell empresarial, a nivell futbolístic, a nivell de qualsevol ordre de la vida, pensen que la gent que informa sobre un determinat club, sobre una determinada empresa, sobre un determinat govern, han d'estar sempre a favor del govern. I la premsa està per fiscalitzar. És a dir, tu no pots dissimular que tinguis una certa simpatia o que tinguis una proximitat, com ens passen a tu i jo amb el Barça, i tu pots dir, bueno, i això què vol dir? Doncs nosaltres hem de fer comunicació corporativa cada dia, però això el Barça ja té els seus canals i té les seves fonts, la seva manera de fer, no fotem?
2: Però a part, Ramon, tu portes molts anys en aquest món, a més treballes igual que jo des de Barcelona, però amb un mitjà de comunicació que té la seu central a Madrid, vull dir que coneixes el que passa a Espanya. Tu creus realment que Florentino Pérez es pot queixar gaire del tracte de la premsa?
0: No, per això, que ara està emprenyat perquè no entén perquè la premsa no li fa cas. És a dir, el que ha passat aquesta setmana, del primer dia que jo tinc constància de que el Marca treu el Marca no va sortir en cap moment, però que treu la notícia de l'enfrontament Tchouaméni
2: Valverde
0: és el diari Marca, i a partir d'allà s'han anat passant moltes coses. Qui controla, per exemple, les xarxes de Mbappé, no es va parlar de tot això. Llavors jo crec que ell es va donar compte que allò que cada dia feia i que estava content, doncs a cop i volta se li escapava de les mans, i no entén per què. Comença a assenyalar i comença a tirar tiros a tot arreu, i vol dir que està perdut. És possible que els seus interlocutors hagin advertit amb ell un comportament que s'hagin distanciat d'ell. Em pregunto, i m'agradaria saber-ho, i espero que ho expliqui, que un, no sé si és una de les raons que va provocar el distanciament de Laporta amb Florentino. No sé, tu de vegades quan parles de negocis o quan parles d'estratègies o quan parles de tot això, el mateix pot passar amb el Tebas. Perquè, clar, tu quan veus un interlocutor d'aquest estil, pot ser si vols ser soci o et vols distanciar o quin és el seu pensament. Jo crec que tothom està advertint. Ara ha tornat a sortir, per exemple, la seva amistat amb la UEFA, quan amb la UEFA li havia declarat la guerra. En el cas Negreira diu, ho hem vist els dos últims temps, quan el cas Negreira, quan es va sortir al Madrid, va callar. És a dir, totes les incongruències que té fan que tot aquest pact de l'home que tenia informació i la controlava, és que la informació és poder. I ara, com que no té la informació controlada, ha perdut poder, i quan una persona es veu vulnerable, una persona que és així amb tics autoritaris de cacic, es torna foll, i quan es torna foll fan animalades.
2: De fet, ho hem comentat diverses vegades, que Florentino Pérez ja fa temps va perdent batalles que potser anys enrere no hauria perdut, no ho sé, però que sorprenen, per exemple, lo dels concerts al Bernabéu, amb un grup de gent liderada per un soci del Madrid, al que hem entrevistat diverses vegades al que t'hi jugues, lo dels pàrquings, la Superliga, el model de propietat, aquest canvi que vol fer que la gent no li acaba de comprar, òbviament el projecte esportiu. Recordem que el Madrid no va a la gala de la pilota d'or perquè Florentino considera que havia de guanyar-la un jugador seu, i com que ho fa Rodri, decideix plantar a les institucions. Vull dir, que estan passant coses rares allà,
0: Però nosaltres informem d'això i tenim una opinió. Llavors molta gent pot creure que això és interessat, o que fas crítica, o que no t'agrada Florentino. Però quan el veus ahir, per això dic que periodísticament és l'evidència de que les crítiques que s'han fonamentat últimament respecte al Madrid tenen una raó de ser. Perquè qualsevol interlocutor, l'advocat que tu parles del Bernabéu, estic segur que algun dia va intentar parlar amb Florentino, i quan va veure aquesta resposta va dir, ah sí, doncs no pateixis. És possible que el Tebas, o és possible que Ceferino, és possible que qualsevol persona que negociï amb ell, quan parla amb ell, si es comporta igual que va fer ahir públicament, el primer que faci és recollir els trastets i dir, jo d'aquí foto el camp. Perquè no estàs parlant d'arreglar una situació, estàs parlant d'una persona que té dona una sensació de paranoia, perquè comença a veure enemics a tot arreu i mira com els pot destruir o de quina manera els pot fer fora. I la manera que ha trobat és allò d'assenyalar-los. Perquè, clar, assenyalar-los, jo crec que alguns dels que van sortir allà no han estat precisament molt combatents. Sabien, per exemple, de Relaño, sabien, per exemple, de Seurola. Per què? Perquè tots sabem que alguns d'aquests periodistes van haver de fotre el camp dels seus mitjans per pressions de Florentino. És a dir, ell està acostumat a que el periodista que no li agrada a fer pressions a l'empresa, i a l'empresa alguns d'aquests ha passat, que els ha apartat. Per tant, clar, vol dir que ara no li fan cas les empreses? vol dir que ell ja no fa por. És a dir, ja el que fa, possiblement, perquè la manera que té de registrar el club i de fer totes les històries no funciona. No sé a nivell empresarial si té la mateixa sensació. És possible que allà l'organigrama que tingui Florentino Pérez no tingui res a veure amb el que té el club. Perquè amb els calés i amb totes les històries és una altra història. Però allà jo vaig patir fins i tot pels de comunicació del Madrid, aquell noi que anava, aquell periodista company que li anava posant el micròfon i després, escolta, hi ha moments que em va recordar el machisme del Rubiales. És a dir, quan es refereix a les dones, joder, que sois todos unos feos, a ver esta chica que pregunte, o a quien ha escrito que no sé ni sabe de futbol. Home, tu, el temps passa. I per més fan pel·lícules de Torrente i fan històries d'aquestes i al final dius la realitat sempre supera la ficció. Hi ha un personatge que té un poder, que té calés, que ho té tot i de cop i volta es veu la persona més vulnerable del món.
2: Permet-me la broma, que ningú la descontextualitzi, però ara que ho has citat, és veritat que recorda una mica Toni Leblanc, que era el pare de Torrente, Florentino Pérez, a la roda de premsa d'ahir. En un moment escoltarem a una de les periodistes interpel·lades per Florentino Pérez, també al periodista de l'ABC, que ha estat avui al matí aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández, i òbviament analitzarem amb periodistes d'allà el que va passar ahir amb la roda de premsa del president del Real Madrid. Però sobre el que dius dels tics masclistes, és cert que hi ha dos moments clarament masclistes interpel·lant a una periodista on es pregunta si realment sap de futbol pel fet de ser dona. Un tercer, quan diu allò de dejad que hable la niña, que vosotros sois muy feos, que també és masclista, i després hi ha un altre moment que és racista, que és quan fa referència a l'opositor dient que parla amb accent, i si et fixes està a punt de dir sudaca, però acaba dient sud-americà, però clarament està a punt de dir sudaca, i això és racista.
0: Pots entendre en aquest sentit perquè l'equip femení del Madrid no li interessa ni el va veure ni res. És a dir, de vegades es diu, no, és que hi han hagut altres presidents que no aposten i no ho diuen. Bueno, és a dir, quan tu tens un càrrec com el que té, has d'aprendre, com havia fet ara, a administrar els teus silencis. O sigui, el silenci de Florentino jo l'interpretava sempre com que estava al corrent de tot. I ara ha parlat després de tants anys perquè ha deixat d'estar al cas de tot. I això li provoca una inseguretat, una vulnerabilitat que el torna agressiu. Llavors, per què passen aquestes coses? Estic segur que demana responsabilitats a tot el gabinet de comunicació, a tota la gent, de per què estan passant aquestes coses.

0: migdia, que ell es refereix a Vocento. Un diari com el de Relevo, que fa temps que ja no existeix i que molta gent doncs, hi acudia, el llegia, va fer també... Quina necessitat té d'explicar tot el que ha passat amb Vocento, que bueno, és un fracàs periodístic perquè no té rendibilitat. Bueno, però jo, molta gent el va llegir i va fer molta companyia, va donar molta informació, van donar informació... O sigui, són companys que van fer una feina que a mi em va semblar molt ben feta i de cop i volta aquell encarnissament vol dir que ell ja estava vigilant, m'estan fent un diari que escriu contra mi, que fa... Bueno, això per mi és un símptomes de paranoia.
1: I al Barça què han de fer, més enllà de menjar crispetes? Ahir va emetre un comunicat el club dient que estudiaria accions legals per si alguna de les coses que va dir és denunciable. Què ha de fer ara mateix Joan Laporta i què ha de fer el Barça?
0: Bueno, jo primer el que ha de fer és que se suposa que no sé a què ven les últimes lligues, sí, que recrimina Florentino que les ha guanyat el Barça, quan el Barça ja no paga Negreira. O sigui, això, hi ha un moment que el cas Negreira es va acabar. Això per començar. Però...
1: 2018 és quan Negreira ja no forma part de l'equació.
0: De 2018 fins a 2026 això ja s'ha acabat. Ell va fer aquell argument dient no, encara els mateixos àrbitres s'arbitren. I dius, bueno, però això ja ho veu tothom, però el vicepresident dels àrbitres ja no cobra. I en aquest període, jo crec que si el Barça té la certesa que això no s'ha utilitzat justament per influir en els àrbitres, ha d'intentar o buscar elements que ho demostrin o de dir que, escolti, això va passar exactament això. Si això són pagaments a tercers i d'aquí se'n deriven altres conseqüències, no ho sé. Però ha de tenir una estratègia per acabar amb aquesta matraca de que tot es deu als àrbitres i la deducció que se'n fa, que és que es compren àrbitres. Jo crec que aquí és on els rivals, ho va fer el Madrid, ho va fer l'Atlètic de Bilbao a l'inici de la temporada, és a dir, amb el Barça, quan hi ha una desafecció o hi ha una discrepància, es treu cas Negreira, així a granel. No es parla de cosa, el discurs que va fotre l'Atlètic de Bilbao, l'Uriarte, i quan el temps del fair play i de totes aquestes històries... Crec que el Barça hauria d'elaborar un discurs més enllà de defensar-se. Jo el primer sí que faria amb els serveis jurídics. Això ho porto o no ha de portar. Si ell ho porta a la UEFA, que diu que ara està esperant dictàmens i tota la història i que també justifica que la Superliga li han donat la raó. Bueno, ell sempre li dona la raó, un o altre. Doncs jo voldria, buscaria que al Barça li donguin la raó en que, escolti, això s'ha acabat i tothom que refereixi en aquest cas quan no correspongui, doncs prendre les accions legals que corresponguin.
1: Ramon Besa, a la teva salut. Gràcies.
0: Salut, gràcies a tu, Sique.
2: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez? Un programa del grup Prisa.
3: Los de Prisa son como son, hay que conocerles, son unos hijos de puta.
2: ¿Qué t'hi jugues?
3: Quiero decirte, son desde que nacieron, ¿no?
4: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
5: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
6: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Rashak. Unzué. Bar Joan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
7: Que t'hi jugues al migdia.
6: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà a Wembley amb el Que t'hi jugues.
7: Que t'hi jugues. Que t'hi jugues. Presenta... l'actualitat del dia.
1: Ja torna aquí, Sol, de després repassem sí. Algunes de les frases del Ramon Besa que tenen tela i ens expliques què farà el Barça, què farà la Lliga i què faran els àrbitres amb les declaracions de Florentino Pérez d'ahir. En un moment saludem a Ramon Calderón, que va ser president del Madrid en el període d'entreguerres de Florentino Pérez. Abans, Lluís Flaqué, Flaqué, què tal, com estàs?
8: Hola, Sique Rodríguez, què tal, com estàs?
1: Camí de Vitoria, perquè el Barça juga avui partit de Lliga contra l'Alavés a les 21:30, dos quarts de deu. Suposo que també impactat, al·lucinat amb el que van viure ahir, repassant sí, tot el que es diu avui.
8: Repassant tots els diaris, repassant totes les editorials, escoltant tot el que s'ha dit, escoltant atentament el Ramon Besa, realment, bé, continua aquesta setmana de les crispetes a Can Barça, no? La Lliga el diumenge, la Rua el dilluns i ahir Florentino. Doncs escolta, a veure si avui el Barça és capaç de donar-li continuïtat, però evidentment és el tema del dia i aquí també se'n parla Vitoria, on ja hem arribat, on per cert hi ha dinar de directives i viatge Joan Laporta, és a quarts de 3 de la tarda quan han quedat amb la directiva del Deportiu Alavés.
1: Digue'm, sisplau.

0: Lau, que Joan Laporta parlarà abans del dinar de directives.
1: Doncs no ho sabem, no ho sabem, però estarem atents per si ho fa, insisteixo, a l'hora de la cita per dinars a dos quarts de tres.
2: No
1: sé, president, si té ganes o no té ganes.
2: Treu una mica de... Popola gallega.
1: Per ganes no serà.
2: No és ganes de parlar, mare de Déu. Hòstia, tu. Espero que si mai em passa el mateix, digueu-ho, sisplau. Sisplau, sigueu...
1: L'avisarem, l'avisarem.
2: Sigueu bona gent, aviseu-me, eh? Gràcies.
1: Ho aturarem a temps. Doncs a veure si parla o no la porta, serà l'interès del migdia. Després hi ha el partit on el Barça busca aquest objectiu dels 100 punts, una vegada ja ha guanyat la Lliga. Arriba l'equip amb la novetat de Christensen a la convocatòria des de finals de l'any passat, quan va patir aquella lesió al genoll que no entrava en una llista, portava dies entrenant, però ara per fi entra una llista, de la qual hi han caigut Fermín i Frenkie de Jong, tots dos per descans, van acabar sobretot en el cas de Fermín, evidentment, el clàssic molt cansats, i avui no han entrat a la llista, on tampoc hi és Rafinha, que està sancionat, i evidentment tampoc la Minya Mal. El partit a dos quarts de 10 amb l'objectiu de, per què no, arribar als 100 punts i arribar, per què no, en aquests tres partits que queden també a la xifra dels 100 gols.
0: Després ampliem, li obrirem la gàbia al Tigre, al Jaume Creixell, el que ha entrenat 40 anys, aviam si ha patit baralles diàries als vestidors, com diu Florentino Pérez, que passa al Real Madrid. Abans, Martí Junca, què tal, com estàs?
3: Bon dia, sí que...
0: L'Espanyol ha de guanyar avui per agafar distància amb el descens.
3: Sí, la victòria d'ahir del Llevant deixa un empat a 39 punts entre 5 equips, deixant l'Espanyol 17è, que juga avui a les 7 contra l'Atlètic Club. Manolo González acabarà la temporada i assegura que no forçarà mantenir el seu càrrec.
4: El que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la, no es tracta d'això. Jo m'estimo al club, no ho dic per cada bé, sabeu que és així, i el que vull és el millor pel club. A partir d'aquí, jo em deixaré el pell fins a l'últim dia. Si hi ha de ser dos mesos que quedi, bueno, fins al 30 de juny, fins al 30 de juny. Si ha de ser un any més de contracte, doncs un any més de contracte, però jo em deixaré el pell sempre per l'Espanyol.
3: L'Espanyol, com dèiem, és 17è, qui ara mateix és en descens és el Girona, que juga demà contra la Reial Societat. Pel que fa a la resta d'equips, el Betis s'assegura jugar a la Champions per primer cop en 21 anys, després de guanyar l'Elx. L'Atlètic de Madrid va derrotar l'Osasuna.
0: Per cert, diumenge, Barça-Betis 21-15. Han canviat l'horari del partit. Diumenge, Barça-Betis 21:15 de la nit, 21:15, últim partit de Lliga al Camp Nou. En bàsquet, Jan Vesely es retira.
3: El pivot txec de 36 anys posa punt i final a la seva carrera. Va arribar al Barça l'any 2022 i es retirarà com el sisè màxim anotador de la història de l'Euroliga. Per cert, a la mateixa competició, avui cinquè partit entre València i Panathinaikos per l'última plaça a la Final Four.
0: Tragèdia als Estats Units. Ha mort Brandon Clark, jugador dels Memphis Grizzlies, als 29 anys.
3: L'ala pivot canadenc va ser detingut el mes passat per fugar-se de la policia i per possessió i tràfic de drogues. Aquest 15 de maig havia d'anar a declarar per aquest mateix cas, però hi va ser trobat sense vida al seu domicili.
0: Déu-n'hi-do. I tanquem amb el Barça d'handbol, que ja té arribat a la Final Four de la Champions.
3: Sí, és l'Alborg danès. L'altra semifinal serà entre el Magdeburg i el Fuxe, i el futbol sala es retirarà la samarreta de Sergio Lozano, el jugador amb més partits i màxim golejador de la secció.
0: Gràcies, Martí. El quiosc del Marcos. Avui li hem demanat al Marcos López que ens faci una anàlisi del que es diu a la premsa d'aquí sobre Florentino Pérez, i també que ens ajudi a viatjar a l'estranger per saber de quina manera han recollit la roda de premsa del president del Madrid. Per parts, Marcos, què tal, com estàs?
5: Molt bé.
0: Primer, del que es diu aquí, dels articles d'opinió, què és el que t'ha cridat l'atenció?
5: Mira, me centro, con vuestro permiso, en el ABC, al que dedicó 15 minutos de los 65 que duró la comparecencia de prensa.
0: ¿15 de 65?
5: 15 de 65 estaban dedicados al ABC. Florentino Pérez tapa los fracasos del Madrid con un ataque desaforado a ABC. La portada es monográfica, absolutamente dedicada al Real Madrid, con editorial incluida. Respetar al Real Madrid desde dentro. Y artículo de Julián Quiro, su director, en el que indica que ABC va a seguir haciendo su trabajo con rigor, con veracidad, con autonomía y sin rebajarse ni acobardarse. Esto dice el ABC.
0: ¿Informa el ABC de si Florentino Pérez ha dejado ya de ser suscriptor o todavía mantiene
5: todavía no.
0: Su cuota en el periódico?
5: Sí, todavía no, me imagino que lo hará.
0: Yo haría un minuto a minuto.
5: Exacto. Bueno, de hecho todo nace en el minuto a minuto. O sea, el problema, el enfado de Florentino es porque esto no es una noticia en sí. Simplemente cuando la frase "estoy muy cansado", que le comenta a sus allegados, sale en el directo que llamamos en los periódicos, en el minuto a minuto, previo a la conferencia de prensa.
0: ¿Y eso es lo que le enfada?
5: Eso es lo que le enfada. De hecho, es lo que primero expresa
6: Y es lo que... Con ese mensaje que le ha mandado alguien, mira y dice Anas.
5: Creo que
6: es Anas. Anas Lagari.
5: Exactamente.
6: Que es parla molt d'Alejandro Echevarría, Anas, pero Anas Lagari també és un tío que mana molt al Madrid i no té càrrec.
5: Exactamente.
7: Mi amigo Anas.
5: Sí, ese es. El mismo. Bien. Su amigo.
7: Lo hace bien.
5: En El País, artículo de Nadia Tronchoni, la responsable de la sección de deportes. Un delirio impropio de Florentino, que se presentó como un directivo desorientado, incapaz de armar un discurso coherente y sin respuestas a las múltiples preguntas más allá de un alegato contra la prensa. Y en el mundo del siglo XXI, he elegido diarios de información general, en este caso, Florentino al desnudo, donde se recalca que se le vio desencadenado, sin filtro, repetitivo y con un lenguaje impropio. Así fue la versión más insólita de Florentino. Artículo de opinión de Iñaco Díaz Guerra, y Florentino decidió ser Jesús Gil.
6: Y Florentino decidió ser Jesús Gil. Uau, està molt bé. ¿Y a l'estranger?
5: En la gacheta del Sport, muy breve, Florentino fija las selecciones y ataca al Barça, y en Francia con muchísima más intención. El titular del equipo va en esa dirección. Florentino pica su crisis, la historia de una intervención lunática.
6: Intervención lunática al equipo, a Francia.
5: Sí. Y luego apunta, en una rueda de prensa en la que multiplicó los deslices, especialmente los sexistas, el presidente anunció la celebración de una nueva convocatoria electoral, lo que debería permitir fortalecer su poder mientras el Madrid sigue en un callejón sin salida deportivamente. En The Athletic, la sección de deportes del New York Times, se busca otra mirada. Mi salud es perfecta. Florentino cita a los socios a unas elecciones y niega que él tenga cáncer. Y acabo con The Guardian. El presidente del Madrid llama a unas elecciones en un discurso insólito. Y recuerda este diario inglés que el dirigente lleva 20 años en el cargo, divididos en dos etapas, y no tuvo rival en las urnas en 2009, 2013, 2015, 2017 i 2025.
6: Recordem que per a presentar-se a les eleccions del Madrid es necessita una antiguitat de 20 anys com a soci i poder avalar personalment el 15% del pressupost. Parlaríem d'uns 180 milions d'euros.
8: Sí, això es va explicar ahir a Carrusel. Uns 187 milions d'euros en base al pressupost d'aquesta temporada 25-26.
6: I ha d'avalar el president.
8: Només el president. A diferència del Barça, per exemple, que... un aval el pot presentar el president o mancomunadament la junta directiva, i fins i tot alguna persona externa pot ajudar amb aquest aval.
6: Que és el que va passar a les últimes eleccions.
8: Exactament. Al Madrid no. Al Madrid només el president ha de presentar un aval equivalent a uns 187 milions d'euros, que és una autèntica barbaritat.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
6: @ketijugues. Recordo que podeu descarregar l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER per recuperar tot el contingut del Ketijugues i escoltar en directe el programa. Núria.
11: Què tal? Sí, que bon dia. Hi ha molta gent que et diu bon profit, perquè t'han vist menjar un entrepà amb el Ramon Besa. I
6: de pernil.
11: Sí, uns quants comentaris d'oients que et deien bon profit. Per
6: cafè,
11: tant...
6: amb llet, sí. Sense lactosa, sempre en got, és la meva mania.
11: La del Flaqui també. El Flaqui
6: crec
11: també
6: que me la va enganxar ell. Ah, em veus? Sona que me la va enganxar el Flaqui. Ja fa molts anys, per tant no ho recordo massa
8: què?
6: Bé.
8: Per què?
11: Sí, exacte, una tonteria.
6: No sé, mania i per mi té un gust diferent, amb got que amb tassa.
11: I t'agrada més amb got?
6: M'agrada més amb got, sí. I avui era entrepà de pernil, sí.
11: Feia bona
8: amb got també, el pernil?
6: Pernil, de qualsevol manera.
8: Val, val.
6: És bo sempre.
11: Sí que, evidentment, avui al xat de YouTube hi ha molts comentaris sobre la roda de premsa de Florentino i sobre la imitació de l'Albert Bermúdez. Mira,
6: doncs,
11: per exemple...
6: deixa'm dir
11: sí.
6: Que la gent a la una fliparà.
11: Sí, més del que ha flipat a l'inici.
6: Ho torno a repetir per a que les paraules no se les emporti el vent. Si esteu amb el cotxe, a la cuina, anant a recollir els nens, treballant... Atents, a la una, deixeu de fer tot el que estigueu fent... I, sobretot, atenció a la ràdio.
11: Mira, i per exemple, l'Edfer ens diu, l'Albert Bermúdez ahir mirant la roda de premsa de Florentino va tenir 3 orgasmes, jaja, quant de material per les seves imitacions. O, per exemple, un altre oient diu, això de la roda de premsa d'ahir semblava parlat amb el Bermú per fer el gag d'avui. Uns quants comentaris de YouTube i també una mica la gent sigue comentant respecte al que va dir Florentino, el José, esta es la verdadera cara de este personaje y su egocentrismo. O el David, per exemple, també, menuda vergüenza de rueda de premsa i diu que, tal i com portava Lamin a la seva samarreta, gràcies per no ser madridista, però sí que el xat de YouTube avui va ple de comentaris d'aquesta roda de premsa de Florentino.
6: És curiós, Solde, perquè quan he arribat, ja vam parlar ahir per missatge i telèfon, però quan ens hem vist cara a cara amb el Bermúdez, m'has dit una cosa que jo ahir també vaig percebre, que per primera vegada senties una responsabilitat.
2: Sí, sí, sí, sí. És, la paraula és responsabilitat. O sigui, era com... Estava passant alguna cosa tan gran que era com... Ah, i ara què? I anava rebent missatges.
6: I vaig enviar missatge al Bermúdez, no sé què. Bermúdez no sé quantos. Bermú, confiem en tu, demà has d'estar a l'alçada perquè tens una responsabilitat.
2: Sí, sí, sí. Ahir se'm van enviar massa missatges. Demà l'Albert hauria de tenir 20 minuts, demà no sé quantos, jo què sé.
8: És que estan passant coses que superen molt de llarg
2: molt fort,
8: a la teva, les teves imitacions. És Vinícius ja està agafant la teva imitació, l'està superant partit a partit.
6: Totalment.
8: Bueno. I Florentino ahir et va superar.
6: Passa amb diversos personatges. Sí, sí.
2: I a la una ens divertirem. Només
6: que a la una que ens divertirem.
8: Recordo un missatge teu d'ahir al grup que vas dir, els apunts que faig habitualment són bastant curts i ara mateix els apunts que tinc són més llargs que els gags que faig.
2: Ai,
8: són més llargs els apunts, només
6: has de deixar els gags. Tens massa cosa.
2: Els apunts eren ja el que normalment em guardo pel gag sencer i és com ara que he de ficar més coses.
6: Missatges al 606-32-72-11.
2: Sí, comencem pel Jordi.
7: Oi, oi, oi, lo de ayer cine, eh? Tengo que reconocer que tardé un minuto en asimilar lo que estaba viendo y escuchando. Yo dije, este señor no puede ser verdad. Digo, el Bermúdez está haciendo horas extra hoy, ¿eh? Digo, este señor en cualquier momento se pone a cantar. Me caigo a la vez de Klaus-Jürgen. Y me caigo a la vez de Klaus-Jürgen. ¡Hala! Nos vemos el 20 de mayo, ¿eh?
2: M'enteneu quan dic responsabilitat? M'enteneu, no? Però bueno, també el Miquel.
12: Bon dia, sí que dos patrades. Una és el escandaloso, les dos, tres victòries del Levante consecutives con errores garrafales de los porteros rivales. Cuando esos partidos, como mucho, como máximo, tendrían que haber empatado y los han ganado, eso quiere decir que el Girona va a bajar y aquí nadie se queje, nadie lo denuncia, no pasa nada. Y la otra...
7: Digo, el Bermúdez está haciendo las extras hoy, ¿eh? Digo, este señor en cualquier momento se pone a cantar. Me caigo a la vez de Klaus-Jürgen. Y me caigo a la vez de Klaus-Jürgen. ¡Hala! Nos vemos el 20 de mayo, ¿eh?
2: M'enteneu quan dic responsabilitat? M'enteneu, no? Però bueno. També el Miquel.
12: Bon dia, sí que dos patrades. Una és el escandaloso, les dos, tres victòries del Levante consecutives con errores garrafales de los porteros rivales, cuando esos partidos, como mucho, como máximo, tendrían que haber empatado y los han ganado. Eso quiere decir que el Girona va a bajar y aquí nadie se queje, nadie lo denuncia, no pasa nada. Y la otra... La que nos estáis metiendo con Calzador, con Embudo, a fichar y arruinar al Barça con el fichaje de Julián Álvarez, cuando el que tienen que fichar del Atlético de Madrid es Marc Pubill, que se está saliendo. Y aquí tots callados.
6: Escolta, nosaltres traslladem els plans del Barça.
8: I a partir d'aquí,
6: cadascú opina el que vol.
2: Exacte, ja,
6: jo prefereixo a Haaland, per exemple, abans que Julián Álvarez.
8: No.
6: Però, escolta'm, això és opinable. En tot cas, el que expliquem és informació.
2: Ah,
6: però m'apunto lo de Pubill, que, per exemple, al Bruno Alemany li agrada també molt, igual que al Miquel, aquest oient que ens ha deixat. Nota d'àudio al 606-32-72-11. 12:41. Ja sé que molts ho haureu escoltat diverses vegades, però val la pena un petit tastet del que va dir Florentino Pérez ahir.
13: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a hacer esta Junta Directiva actual.
6: Willy, no et posis nerviós, tranquil. Degusta les declaracions de Florentino Pérez. Ja ho sé, que ho fem per divertir-nos.
13: Que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente. Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros. Porque yo tengo, de verdad... Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos, porque
14: pensaban... Y quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten.
13: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento...
14: No siente,
13: acento,
14: no siente
13: acento,
14: que...
13: acento... esto... sudamericano, ¿no? ¿Eh? Pues ese que venga y que venga. Yo quiero que... Como yo me presenté en el año 2000, cuando convocaron elecciones, las anteriores... Tengo que decir que votaron los muertos, pero bueno, a las siguientes ya aprendí. Y entonces ya aprendí.
14: 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé. Y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
6: Aviam, Sol, de què diu el Barça de tot això, de les paraules de Florentino Pérez?
8: Que les està estudiant i que es reserva aquest dret d'emprendre accions legals, que ja veurem si ho fa o no ho fa. Ahir va comunicar això, que estan estudiant aquestes paraules de Florentino.
6: I la Lliga?
8: Doncs exactament el mateix. Estan estudiant les paraules de Florentino, diuen que tot el que va dir sobre la Lliga

0: Què t'hi jugues?
1: Una 35, què t'hi jugues? A Ser Catalunya ja teniu penjats els dos gags del Bermúdez del què t'hi jugues d'avui circulant per les xarxes socials. Recordo que dimecres vinent, 20 de maig, anirem a fer el programa des de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, què t'hi jugues especial, amb José Mari Vaquero i molts companys del Dream Team, celebrant aniversari de la Copa d'Europa i publicació del seu llibre, Mi última parada. Si voleu venir, 606-3272-11, notes d'àudio, 606-3272-11, o a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, també us podeu inscriure al programa especial que farem dimecres vinent. Des de l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols, el dimecres a les 12 del migdia, tindrem el trofeu. Tindrem la Copa d'Europa que ens cedeix el Barça per aquest especial i moltes altres sorpreses que us anirem explicant. De moment, que hi haurà José Mari Vaquero, que regalarà alguns llibres i que tindrà bastants companys del Dream Team, com per exemple Chiqui Begristain, Julio Salinas, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, vindrà també el Charlie Reixac... Hi haurà Juan Carlos Unzué, tinc moltes ganes de veure Unzué.
2: Una samarreta.
1: Hi haurà una samarreta firmada per algun oient dels que ens acompanyi demà. Sí, sí. La samarreta taronja del Dream Team firmada per la gent del Dream Team, clar que sí.
3: Jo vindré.
1: 606-3272-11, 606-3272-11, o us apunteu a través de la pàgina web de la cadena SER. Tu centra't en la Lliga, que el Manchester City ha de guanyar la Premier.
3: Oh, no, no, yes. I don't depend on myself, so it's not my problem.
1: Antón, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Presente, sí, que ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Bueno, en otro. Ya está, otro.
4: Hola, presidente, buenos días.
5: Oh, macho, qué día me estáis dando.
1: Acaba de parlar Rafael Louzán. Ara l'escoltarem perquè l'Antón Meana està amb ell. Abans, al matí, ha parlat Arbeloa, la prèvia del partit que el Madrid juga demà al Bernabéu contra l'Oviedo. Sobre les lligues robades que denuncia Florentino Pérez, Arbeloa.
6: La habían robado 7 ligas. ¿Tú crees que esa sensación existe... como jugador, ahora como entrenador en la afición?
7: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral pues ha cobrado de un club de fútbol, algo que, bueno, pues yo creo que a todas luces pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
1: Arbeloa, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez y algunas de las frases que va a decir.
7: No sé, me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces. Es que es algo que a mí se me escapa, de verdad. No llevamos 50 años sin ganar nada, ni es que no entiendo muy bien que está claro que lo he dicho siempre. Si el Real Madrid está donde está, es por la exigencia que tenemos y por el inconformismo. Porque a nosotros nos da igual ganar una Copa de Europa y al año siguiente ya no vale, ya estamos pensando en la siguiente. Y ahora que no la hemos ganado, igual. No sé si alguien aquí se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene. Yo no me atrevo a decirlo.
1: Antón.
4: Dime, sigue.
1: ¿Cómo interpretas a Arbeloa? Lo que ha dicho.
4: Yo creo que Arbeloa es una persona muy fiel al presidente, siempre lo ha sido. Hay temas por detrás que desconocemos de la relación de Arbeloa y su entorno con Florentino y su entorno, y por tanto él va a ser siempre fiel a Florentino. Creo que es un discurso que no sorprende a nadie. Romero explicó por qué llegaba, cómo llegaba, en qué circunstancias. Yo creo que como mito del club y como entrenador se sabía que estaba más preparado Raúl que él, y hace un año se decidió no renovar a Raúl para que, si lo de Alonso terminaba antes de tiempo, no nos imaginábamos en 6 meses, sino que en un año o en 2 el entrenador de Castilla fuera Arbeloa, por si había que ponerle, y le han puesto. Y por tanto Arbeloa se dirige para un sector muy concreto del madridismo. Se dirige a un sector muy concreto del madridismo, pero la mayoría de los socios del Madrid no compran el discurso de Arbeloa ni le consideran un referente. Y Arbeloa sabe que su discurso no llega al vestuario y, por tanto, intenta contentar a los que le han puesto en el cargo.
1: Y hace un ratito has estado con el presidente de la federación, Rafael Louzán.
4: Sí, ha sido una mañana un pelín surrealista. Hemos inaugurado un vagón de metro con la cara de los jugadores de la selección española que va a recorrer durante mes y medio la línea 4 de metro aquí en Madrid. Hemos viajado 5 paradas de metro con Carangue y con Louzán. Y al llegar a la Plaza de Colón, donde ha anunciado de la Federación que van a poner pantalla gigante para ver todos los partidos en Madrid, Louzán ha atendido a la prensa, sabía que el único tema era Florentino y no ha reunido la comparecencia. Han sido 3 preguntas y cuando la cadena SER le ha preguntado directamente, más allá de su opinión como presidente, si ha recibido algún tipo de notificación por parte de los árbitros y del CTA de que la Federación se posicione, estudie acciones legales por el discurso de Florentino, esto ha dicho Rafael Louzán.
0: Es una situación que valoraremos o valorarán conjuntamente la parte jurídica de la casa y demás, pero no vamos a, en este caso, la federación, ya digo, no va a entrar en ningún tipo de polémica porque no es nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar es hacer bien nuestro trabajo, ya digo, queremos acertar siempre, en este caso nos podremos equivocar, pero tenemos la mejor intención y, por lo tanto, nunca vamos a entrar en ningún tipo de polémica.
4: Ha insistido Rafael Louzán que lo que Fran Soto ha explicado en más de una ocasión, de que el caso Negreira es pasado, se debe a que ya no hay nada de ese organigrama en la estructura federativa y respalda Louzán el discurso de Soto.
0: La labor nuestra, no queremos el Madrid, pues si vamos, se traslada ese tema de que tiene mucho interés con ese asunto, nosotros, eso no forma parte de nuestra etapa, no es mi etapa ni la de Fran Soto, es una etapa totalmente pasada, pero que al mismo tiempo, igual que es pasada, pedimos que la justicia acelere en todo lo que pueda el proceso y que podamos tener sentencia cuanto antes sobre este asunto, y no hay mucho más que decir, ya digo, porque eso sería entrar en cualquier tipo de polémica y no es la forma de actuar de la Federación Española de Fútbol.
1: Antón,
4: las palabras de Louzán, sí que yo sí percibo malestar en el estamento arbitral, pero Louzán ha sido muy claro, la Federación no va a entrar en polémicas. Me sorprendería mucho que la Federación diga o haga algo. Recordemos que ha habido momentos en los que podían haber entrado y no han entrado. Ni la Federación quiso, ya sé que es incomparable, pero en la Federación se planteó inhabilitar a Laporta cuando se dijo que había montado un pollo en un palco de la Federación en la Supercopa, que había insultado a dirigentes. Cuando se dijo aquello, Louzán no se puso en contra de Laporta. Es incomparable un caso con otro, pero que él no ha denunciado al Madrid cuando Tebas ha querido denunciarlo. Louzán mantiene un perfil político y no va a cambiar, por mucho que a la gente le parezca extremadamente grave la acusación de robo a 7 ligas que hizo ayer Florentino en su comparecencia.
2: Si tú eres el lateral dret del Sporting y dius, este árbitro no ha querido pitar el penalti, et foten 12 partits. Si tu dius, com a president del Madrid, que m'han robat, sense matisos, 7 lligues, i diu al president de la federació, queremos bien nuestro trabajo y no actuaremos. Tu ho entens, això?
1: Perquè no vol polèmiques, ja ho ha explicat l'Anton Meana.
2: Ja, però aleshores no fas bé la teva feina. Perquè la teva feina és sancionar amb el teu codi disciplinari a tots aquells que diuen obertament que els àrbitres han robat lligas al Madrid.
1: Antón, que sé que tienes mucho trabajo. Te agradezco que nos hayas puesto al presidente de la federación en el que te jugues.
4: Un placer. Mañana más, un abrazo.
1: Tigre, tú has estado 40 años ya de entrenador.
8: No,
1: pero una pregunta. Amb 40 años de entrenador, sí. ¿Cuántas baralles entre jugadores has visto?
8: Una.
1: Y
8: en un partido entre nosotros a segona B al Mataró, que fèiem entrenament, y el delantercentro es va barallar amb el central. Vaig parar, vaig tocar el pito, y vaig dir, veniu aquí un moment, cigales. Escolteu-me. Aquest mes no cobreu, entesos? I ara continuem el futbol. No aneu a dutxar-vos. Continueu. I cuidado en tornar-ho a fer. Ni un problema. T'ho juro, ni un problema. Però això és per explicar.
1: I ja que, diguem-ne, sou col·legues de professió, no? D'entrenador a entrenador, què et sembla el que has escoltat ara d'Álvaro Arbeloa?
8: Aquest, el de la... el mut. Més... el mut, perquè sempre està amb les males butxaques. I callat al banquillo, com vols que el Madrid guanyi alguna cosa? No poden guanyar ni el trofeig de les taronges. Perquè un equip és el que és l'entrenador. I aquest me cago en l'altre i sembla un mut, amb les males butxaques. sembla que, que la perlana li vagi grossa o petita. Que una tia... Bueno, deixa'm parlar un
1: moment. Tu creus que amb les mans a les butxaques va tocant la perlana?
8: Jo què sé, escolta'm una cosa.
1: Ara ja futbol, no puc veure Arbeló, ara ja, a la banqueta.
8: Anem molt tard, no perdem temps. Amb el futbol et cobra el que li deus i et paga... O sigui, et paga el que et deu i et cobra el que li deus. I el Madrid li ha cobrat. I ara nosaltres hem de donar-li amb el nostre president, i aquí no sóc pilota perquè tu saps que jo li he dit moltes coses. President, és el moment de trepitjar-los! Trepitjar-los!
1: Metafòricament parlant.
8: Per què? Amb el bon sentit de la paraula deportiva. Sempre parlo amb el bon sentit de la paraula deportiva.
2: És un símil, és un símil.
8: Trepitjar-los per què? Perquè ara els tenim i hem guanyat les dues lligues i tot el que està passant la culpa és teva perquè ara ja has fotut un problema a l'Almeranda que no vegis. Ahir me cago en l'altre, busco una pel·lícula de tiros que feien amb la... A l'emissores del Madrid fan una pel·lícula.
1: Sí, a Real Madrid Televisió. Veure la programació és poètic.
8: Collons, em veig. I me cago en l'altre, veig aquest i dic, hòstia, què fot aquí el d'allò, el Bermúdez? Me cago en l'altre, que se'm pensava que era un meme.
1: Ja, un meme.
8: Allò, tot allò. Vaig estar sentint un rato i al cap d'un rato torno a posar i surten cinc tios allà sentats en una taula amb un traje negre i tots amb una camisa blanca.
1: Donant-hi la raó a Real Madrid Televisió. El que acaba de dir el Creixell, Raül, perquè tu estaves a RAC1 en aquella època, és veritat que a la primera etapa a Laporta ja d'alguna manera fa dimitir a Florentino Pérez com a president del Madrid, quan diu allò de que ha malcriat els jugadors, el Barça sí. amb Ronaldinho, Rijkaard, li comença a passar la mà per la cara.
9: Sí, sí, quan els pràctics...
1: I ara... Ha fet el mateix perquè Florentino Pérez convoca eleccions i, com ha dit Segurola abans, per convocar-les has de dimitir. És que ell comença la roda de premsa dient no vull dimitir, però si després convoques eleccions, formalment has de dimitir.
9: I la història encara es pot repetir més perquè potser fitxa Mourinho per destrucció, és a dir, per destruir el que estem construint aquí, que és el que va fer en l'època Guardiola. Va fitxar Mourinho per destruir el millor Barça de la història.
1: Jo saps què faria? Incorporaria Guardiola quan et cansis ja definitivament d'estar al City, Pep, i tornis a casa, però simplement per asseure-la allà a la grada al costat de la banqueta.
8: Ja li trucaré. Ja
1: no,
8: li
1: que no
8: trucaré,
1: només que estigui allà.
8: Ja li trucaré.
3: Quan pagueu?
8: Ja li trucaré.
3: Però, jo. Però el tapa Barça s'ha acabat.
8: El nostre president, ara és el moment de que has fotre les coses bé, empenya't els gallumbos si és necessari, però porta'ns tres jugadors ben parits que necessitem tres jugadors ben parits. Sí. Perquè hem d'anar per la Champions, ara.
9: Jo tinc
8: ara
9: ganes,
8: els hi hem de fotre la Champions.
9: Tinc ganes d'escoltar la porta, perquè crec que...
1: Però no sé si parlarà,
9: Home, jo crec que si no parles...
1: Li cal?
9: Es mossega la llengua.
1: Bueno, li cal per l'atac al Barça. Home, per mi, amb les lligues robades i tal.
9: Això de les set lligues és un atac al millor Barça de la història, al cap i a la fi, no? És a dir, que el Barça va pagar Negreira, crec que està absolutament acreditat, que és una mala pràctica, evidentment, i està per la via penal, i ja veurem on arriba. Que el Barça, que el millor Barça de la història, el millor Barça el conduït per Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, va guanyar les lligues perquè li va robar el Real Madrid.
1: Però abans ho reflexionàvem amb el Ramon Besa, això a nivell mediàtic li fa un favor al Barça, perquè caricaturitza i exagera tant el cas, que ja és prou greu i no cal exagerar-lo, que perd la credibilitat del seu discurs, Florentino Pérez.
9: Ja, però que el Real Madrid parli de robatoris...
1: Per això...
9: Arbitrals... Vull dir, és d'un cinisme...
1: O que vinculi les lligues actuals amb Negreira quan fa 8 anys que Negreira no està a l'equació. És que el 2018 Negreira va desaparèixer de l'equació. Sí. I el Madrid diu que hi ha àrbitres vinculats a ell quan Mejía Dávila, que és el seu delegat arbitral, que ens hauríem de preguntar per què incorpora Mejía Dávila com a delegat el Madrid, per què l'incorpora? No serà... per intentar tenir bones relacions amb els àrbitres i pressionar-los si convé. En tot cas, això és una discussió que ja hem tingut moltes vegades. Mejía Dávila era de Negreira.
2: Totalment.
1: De l'època Negreira.
2: Totalment. Ara, a mi això que ha dit el Creixell sí que em fa pensar en una cosa. El Barça aquest any ha guanyat un títol, no?, que és la Lliga. I ha guanyat altres títols. Ha guanyat altres títols. També ha guanyat la Supercopa. Té dos títols. Pregunto. La roda de premsa dint el seu conjunt. Això de les lligues robades, aquest deliri...
9: Els 18 punts d'aquesta temporada.
2: Els 18 punts, aquest deliri, l'informe de la UEFA, no és el tercer títol de la temporada pel Barça? No es pot considerar en aquesta roda de premsa de Florentino com un títol més pel Barça, perquè jo trobo que sí, aquesta roda de premsa sense que el Barça et passi la mà per la cara amb 6 victòries en els darrers 7 clàssics, no s'hauria produït.
1: Va arribar a dir, crec, que tenia un informe de 500 pàgines 500 que enviaria a la UEFA. Sí. Què penseu
9: el
1: que farà
9: preparat per enviar
1: la gent de la UEFA quan rebi un informe de 500 pàgines del Madrid? Que no ho veieu, que es fotran a riure.
8: Hansi, apreta l'ojete, va, apreta l'ojete, la polvorosa, que hem de fotre feina. Entesos? Hem d'aconseguir-ho. I ara tu apreta el president. I president, ets el nostre president. Vinga, anem-hi, eh?
9: Amb això que diu el Creixell, sí, perquè que el teu enemic, que el teu rival, hagi mostrat debilitat, perquè ahir el que fa Florentino és mostrar debilitat, mostrar-se com és realment, no? Fins ara el teníem mitificat, els silencis, el poder, i ahir Florentino mostra debilitat, no? I mostra un ego desmesurat, mostra com és realment, no? Un cinisme, una egolatria, un trampisme, no? Com s'ha definit en les últimes hores, no? L'actuació de Florentino. I jo crec que això el Barça ho ha d'aprofitar. I Messi aposta per Mourinho, que imagina't, quina poca creativitat del Real Madrid, no? Com estan d'acorralats, com estan de desesperats.
1: Interessant, Dani Garrido dient que veure a Florentino Pérez amb aquella roda de premsa és entendre per què vol fitxar Mourinho. Va, què diu la gent al 606-32-72-11?
10: De tot. Comencem pel Carles.
11: Com que normalment no vos puc escoltar, però ara, des de que estem en vaga 200 al País Valencià, tinc un poc de temps entre manifestació i manifestació. Se m'ocorreix una pedrada que porto un temps pensant, i és que Tito Floren ha devaluat el Real Madrid per a poder comprar-li una part quan canvi el model de societat. No sé si serà aixina, però té tota la pinta.
1: Aquesta no l'he vist venir.
10: Aquesta és boníssima, eh?
1: És maquiavèlica.
10: És maquiavèlica i espectacular. En fi, seguim per l'Albert.
12: Molt bon dia, que t'hi jugues. Albert de Huesca, jo una pregunta tengo. No hay nadie en ese búnker... ¿Qué le dirá a este hombre que ya no tiene tropas para manejar? Que es una alucinación todo. ¿Alguien habrá en ese búnker, entiendo? Venga, un saludico. ¡Barça!
10: Y por último, esperaos, que el Diego es madridista.
13: ¡Qué lo reparió! Increíble. ¿Se acuerdan cuando tenían que llamar a un científico para ver cómo giraba la pelota y la curva que hacía?
1: Cierto.
13: Para que la pelota le pagara con los tres dedos y qué sé yo y qué sé cuánto. Porque no tenían con qué llenar el tiempo del programa. Ahora, con todo esto que está pasando, 6 horas tiene que durar el programa. O sea, díganle a Francino, a todo el mundo, que se mueva a un lado y ustedes siguen haciendo el programa 6 horas. Porque esto es increíble, ¿eh?
10: Sí, lo dice Madrid,
13: yo ya me compré de crispetas, como dicen ustedes, 6 cubos.
1: Tota la raó. Sí, se'ns fa curt el que t'hi jugues. Fixeu-vos si és curt, que avui la secció del Raúl Llimó serà express, perquè hem de tancar el programa saludant al tio Faza, que m'ha demanat, sobretot, poder entrar avui.
14: I abans us dic que aquest cap de setmana és el dia, eh? Del 15 al 17 de maig, sota l'avaluació de MotoGP, el gran premi Monster Energy, al circuit de Barcelona, Catalunya.
1: Aquest cap de setmana.
14: És aquest cap de setmana, encara pots comprar entrades a circuitcat.com.
1: Hi ha activitats aquí a Plaça Catalunya, he vist, del Mundial de MotoGP. Anem, Raül.
9: Vinga, va, pugem a la moto i anem per feina. Gas.
1: Tot i que avui els 4 documentals són de futbol.
9: Sí, són de futbol, són de futbolistes o exfutbolistes, i els 4 són de Netflix. El primer és el de Ronaldinho, que segurament la majoria haureu vist. 3 capítols acabats d'estrenar fa uns dies.
1: Cada intervenció de Ronaldinho la fa rient.
9: Sí, sí, i amb diferents outfits, amb diferents ulleres de sol... I el documental és complet, repassa la trajectòria de Ronaldinho. Per exemple, et permet recordar que el 2013, ja de baixada, amb l'Atlético Mineiro, va guanyar la Libertadores, que és la Champions de Sud-amèrica. Passa una mica de puntetes, és l'únic que potser he trobat a faltar per l'època de l'autocomplaença al Barça. Ell ho resumeix dient que tot era mentida. És a dir, evidentment que sortia de nit i que s'entrenava poc, es lesionava molt... però no aprofundeixen en aquesta...
1: Ah, és un documental simpàtic amb la seva figura.
9: Sí, evidentment, parlen d'allò del Paraguai. Va estar 5 mesos a la presó, eh?
1: Ah, ja. El Paraguai. Va guanyar un porc vietnamita.
9: I el seu germà, eh? Sí, amb un partidet de futbol. En fi, està molt bé el documental de Ronaldinho.
1: 3 capítols.
9: Si sou ronaldinyistes com vosaltres, doncs segur que us agrada.
1: Ets?
9: Sí, home, sí, com no puc ser-ho.
1: És que a més la perspectiva del temps fa que li tinguis més carinyo encara.
9: Sí, clar, un jugador que va canviar la història, el Barça. El segon documental que vull recomanar està dedicat a Jamie Vardy. El mite del Leicester City, campió de Lliga de la Premier League el 2016.
1: Una Pichichi,
9: de
1: les... no, aquell any?
9: Sí, sí, una de les proeses, Pichichi, i el jugador que més partits seguits ha marcat a la Premier League. Una història increïble, perquè aquest nano, amb 25 anys, va debutar a la Premier. Però és que venia de la 8a divisió, després va passar a la 5a, després va passar a la Championship, i al final va acabar a Leicester, va pujar de Championship a Premier, i en 2 anys a Leicester va guanyar la Premier League.
1: I aquest on el fan, el documental de Vardy?
9: A Netflix.
1: A Netflix, també.
9: Estrenat ahir.
1: Interessant.
9: I és de la sèrie Untold, d'aquesta sèrie que tant m'agrada i que tant us he recomanat, perquè ara han estrenat una variant a UK, a Anglaterra. I fan aquest documental i aviat estrenaran el de Vinnie Jones, aquell defensa d'anglès.
15: El carnisser de carnissers.
9: Doncs aviat l'estrenaran dins d'aquesta sèrie. Però el de Jimmy Vardy està molt bé perquè era un tio amb problemes amb l'alcohol, era un fiestero.
1: Sí.
15: Era un balabarduda.
9: Treballava en una fàbrica mentre jugava, fins als 23, 24 anys va treballar en una fàbrica fent aparells d'ortopèdia. És a dir, té una història i després va convertir-se en campió de la Premier, que de fet el Leicester aquest any ha baixat del Championship a League One.
1: Sí, sí, està a tercera divisió.
9: I ell està encara jugant a Itàlia, el Cremonese, amb 39 anys, Jamie Vardy.
1: Ronaldinho, Vardy, i el tercer documental?
9: Roberto Baggio.
1: Home,
9: no és un documental, és una pel·lícula. Es va fer el 2021 una pel·lícula titulada La coleta divina, per la cueta que portava Roberto Baggio, i llavors explica la història d'aquest futbolista italià. Gira molt també al voltant del penal que va fallar el 94 que li va donar el Mundial al Brasil, als Estats Units. Allò el va marcar molt. Després es va fer budista. Bé, un jugador, un fino estilista, o sigui,
1: era boníssim.
9: Un crac. I han fet una pel·lícula, avui, amb actors, recreant la...
1: És ficció, és però inspirada en fets reals.
9: Sí, del 2021, ficció.
1: On es pot veure la pel·lícula?
9: A Netflix.
1: A Netflix.
9: Els 4 d'avui són a Netflix.
1: Val, La Divina Coleta, és una pel·lícula basada en la vida de Roberto Baggio.
9: Sí. I l'última recomanació és un documental dedicat a Àngel Di Maria. Es diu Romper la paret.
1: Que bo era Di Maria.
9: Sí. Molt bo, molt bo. És molt bo, perquè encara juga. Encara està jugant al seu club d'origen, que és Rosario Central, el club, diguem-ne, rival de News All Boys a Rosario. I són 3 episodis de 45 minuts aproximadament i explicant la trajectòria i la vida d'Àngel Di Maria, que al principi li va costar triomfar, va venir al Madrid, no era un jugador consagrat, però en els últims anys de la seva carrera esportiva sí que ha estat un jugador molt reconegut, va marcar un dels gols de la final del Mundial de Qatar.
1: Si us voleu acabar les crispetes que heu començat a menjar amb el serial del Real Madrid, que sapigueu que per aquest mes el Raúl Llimós ens recomana 4... documents de Netflix, el documental de Ronaldinho, el de Jamie Vardy, la pel·lícula La Divina Coleta inspirada en Roberto Baggio i el documental Di Maria, Romper la paret.
9: I atenció, perquè en els pròxims dies, pròximes setmanes, ve documental de Rafa Nadal, Rafa, documental de Mèxic 86, un documental d'Ultras a HBO i el mes d'agost, temporada nova de Ted Lasso a Apple TV.
1: Gràcies, Raúl.
15: Grande.
16: Primer record del tio Faja.
17: Como la de contra todos, al trabuco, al trabuco.
16: El tio Faja, gràcies.
1: Quan vaig veure el Gran Wyoming a la Sexta començant el seu programa amb uns mariachis, vaig flipar. No se lo recomendarías tú, tio Faja.
13: No estoy involucrado en el tema. Una cosita, habría que empezar a no llamar ruedas de prensa a comunicados terroristas. Lo de ayer fue el padrino amenazando al cuarto poder. Para eso se organiza el comunicado. La mafia amenazando al cuarto poder. De hecho, no habían pasado ni unos minutos, ya cayó la primera cabeza.
1: La de Vocento. Dices la de Vocento.
13: Una cabeza, así que Rodríguez.
1: Es lo primero igual. Que tiene apuntado Jordi Martí en sus notas, ¿eh? Florentino amenaza. O estic veient ara a la libreta mágica del Jordi Martí.
13: El problema... Estos son los audios... de audios 2.0. Es un barra brava en estado puro. Es madridismo en estado puro, con todo lo que dijo, misoginia, machismo, homofobia, o sea, todo lo ha acabado en... ¿Cómo? No me lo puedo creer.
1: Sí, nos quedan 10 segundos, tío.
9: No, soy yo, que tienes que cerrar el programa, hombre. Ve cerrando.
1: Mañana te doy el doble de tiempo, te lo prometo. Pero es que tenía que escucharte hoy.
9: Ciérrame el niño este.
1: Guadi tu noyen, necesiten 6 horas.
9: Que eres muy feo.
13: Un día como hoy.
9: Feo.
1: Adeu.
2: Pobre.
18: Ay...
15: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que tengo un nudo! Ay, ese es el punto. ¡Uy! Un poquito más abajo, cerca del hombro derecho. ¡Ay, ay, ay!
18: ¡Perfecto! Luego le haré la manicura, que veo que tiene alguna cutícula que hay que quitar. ¿Le traigo algo para leer?
15: Cualquier cosa, mientras no sea la ABC.
18: ¡Qué grande, sí, Presi! ¡Qué grande!
19: Haciéndose pasar por un cirujano de urgencias madrileño.
20: ¡Hola, paciente! Si están buscando la forma de cortar sus gastos médicos de una vez por todas, yo les operaré de todo lo que quieran por solo $129.95, chicos.
19: Engaña a mujeres alertándolas de que su hijo está ingresado en el hospital.
20: En primer lugar, yo me lavo las manos. Eso me recuerda a algo.
19: Y asegura que solo hay una manera de salvarle la vida.
21: De los 160 gravísimos cargos, el más preocupante es el de haber practicado operaciones a vida o muerte con cuchillo y tenedor de una marisquería.
20: Los limpié muy bien con la servilleta.
22: Aquí en concreto, en Chongqing, hay gasolineras en las azoteas.
23: ¡Es Chinatown!
22: Trenes que circulan por dentro de los edificios. Esta ciudad ya se ha convertido en el símbolo de una China cambiante.
24: Oh, nos llevan años de ventaja.

0: campanya de la renda. Ens hi posem.
1: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
2: Vine a Ilerden, la clínica dental de Lleida que creix amb la gent de Lleida.
3: El més ampli quadre mèdic d'especialistes.
2: Tecnologia i softwares digitals de diagnòstic i tractaments avançats.
3: Demana la teva primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerden.com.
2: T'esperem a Ilerden, al carrer Sant Antoni de Lleida.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.
5: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dijous.
7: Yo no digo que hubiera una persecución contra Cataluña, pero una forma de entender lo que es Cataluña sí que existía dicha persecución.
6: Vist per sentència el judici a Jordi Pujols Pujol. És l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola durant la jornada en què les defenses dels fills de Jordi Pujol van exposar que no hi havia proves que els incriminin i van considerar, com sentíem, que hi ha un rerefons en aquest judici de perseguir la manera com s'entén Catalunya. Ho expliquem, però això serà després dels tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, tapat amb pluges a les comarques de Girona, més sol a la resta i temperatures semblants a les d'ahir. El trànsit per un accident, hi ha un carril tallat a la C-16 a Puig-reig, en sentit Barcelona, i el transport públic no consten incidències. Més de mig any després, avui està previst que quedi vist per sentència el judici als Pujol. Només queden pendents els informes finals d'algunes de les defenses dels empresaris acusats després que ahir ja ho fes la defensa de la família, que va sostenir que no hi ha cap prova que els diners amagats a Andorra fossin de comissions d'empresaris. Martí Oliver.
8: La d'aquest dijous és l'última de les 40 sessions que el magistrat José Ricardo de Prada va apuntar al calendari i la seva voluntat és que avui quedi enllestit. Ahir ja es van presentar els informes dels principals acusats. El més extens va ser l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, que va carregar contra les acusacions per no tenir proves, diu, de cap tipus de corrupció.
9: Yo espero columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. ¿Qué concursos fueron bastardeados? ¿Qué adjudicaciones fueron mercadeadas? Nada.
8: Martell també va acusar la Fiscalia d'inflar el càlcul dels diners que la família tenia a Andorra.
9: Que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros.
8: Fins a l'equivalent de 38 milions d'euros.
6: Sergi López, bon dia.
10: Què tal, Gisela? Bon dia.
6: Més coses. Una de les cites d'aquest dijous és la que tenen la consellera d'Educació i els sindicats.
10: Després de les jornades de vaga, avui la consellera Esther Niubó es reuneix amb tots els sindicats d'educació, els que van signar l'acord amb el departament i també els que no. L'objectiu és rebaixar la tensió dels últims dies i començar a trobar punts que permetin desencallar les aturades. Avui, per cert, hi ha convocada vaga i talls de carretera a Girona i a la Catalunya Central.
6: Sí, en canvi, que hi ha acord entre Glovo i els sindicats per reduir un 40% la meitat dels acomiadaments que la companyia havia proposat fa dos mesos.
10: En concret, s'ha pactat acomiadar 436 treballadors en compte dels 750 que la companyia va demanar quan va començar l'expedient de regulació d'ocupació.
6: Un estudi liderat per investigadors de la Vall d'Hebron assenyala que el trastorn límit de la personalitat té la base en alteracions al cervell que poden identificar-se durant l'adolescència, encara que la malaltia es manifesti anys més tard.
10: Estem parlant d'una patologia mental greu que es caracteritza per una inestabilitat emocional marcada, impulsivitat, dificultats en les relacions interpersonals i alteracions en la identitat.
6: I com han aconseguit aquest avenç, Susana Ruiz?
11: Gràcies a tècniques avançades de neuroimatge i de ressonància magnètica, els investigadors han pogut veure reduccions de volum de substància gris a la regió cerebral implicada en la comprensió dels estats mentals. Les àrees cerebrals afectades estan implicades en processos fonamentals pel funcionament social, com la interpretació de les intencions dels altres o la construcció de la identitat personal. La seva alteració, juntament amb la desregulació emocional, podria estar relacionada amb el comportament dels pacients amb trastorn límit de la personalitat. Aquesta recerca pot ajudar a desenvolupar estratègies de diagnòstic i de tractament més precises i adaptades a cada pacient segons els seus autors.
6: Sobre habitatge, Junts sobre validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions d'impostos per la compra i el lloguer d'un pis.
10: Ara bé, en cap cas ho vinculen a una nova pròrroga de lloguers com la que van tombar ara fa dues setmanes al Congrés.
6: Ferran Dalmau.
12: Junts proposa que et puguis desgravar part dels impostos a l'hora de fer la hipoteca en el que serà el teu pis habitual o també per un pis que tinguis llogat a algú que hi visqui, a banda de que et puguis desgravar el lloguer i els comptes d'estalvi pensant en els joves que estiguin reunint diners per comprar un.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, cita important avui entre la consellera d'Educació Esther Niubó i els sindicats per intentar desencallar l'enfrontament entre uns i altres i que ha portat a dies i dies de manifestacions, de vagues i de talls de carreteres. Una disputa més enrarida encara després de la infiltració de dues mosses en una assemblea de professors per la qual ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, va haver de demanar disculpes al Parlament. Ara entrem en matèria, però abans tres imprescindibles. El primer, el trànsit. Fernand Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs ara mateix tenim dues avaries destacables a l'A2, una entre Bruc i Collbató i l'altra al Bellpuig. Totes dues tallen un carril de circulació en direcció Lleida. Per altra banda, tenim el nus de la Trinitat que circula amb força col·lapse i cada retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Ara mateix el Vallès també pateix moltes retencions, sobretot a l'AP7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. L'entrada des del Llobregat continua també amb fortes congestions per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
1: El segon imprescindible al transport públic sense incidències i el tercer al temps. Avui la cosa va per barris. Jordi Carbó.
3: Molt de sol, però amb estones de pluja a les comarques de Girona i ben fort al sud de Catalunya. Ara tenim 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 13 a Girona, 10 a Lleida. Al migdia, al voltant dels 20 graus a la major part de Catalunya, el sol ambient agradable. Si bé després, entre més núvols i vent, la sensació d'ambient fresc anirà guanyant protagonisme. I xàfecs al matí, però sobretot durant la tarda, a les comarques de Girona, més aïllats als Pirineus, i el vent bufarà fort de ponent, ratxes de més de 80 km per hora, al Pla de Lleida, l'Altiplà de la Segarra i també les comarques de Tarragona.
1: Obrir un camí que permeti reconduir l'enfrontament amb els docents, aquest és el repte que té avui la consellera d'Educació Esther Niubó, que a partir de 2:15 es reuneix amb els sindicats. Es reunirà tant amb aquells que van signar l'acord de fa 2 mesos com amb els que reneguen del pacte i reclamen un pla de xoc real que respongui les principals reclamacions del col·lectiu. Més sou i més recursos. Soledad Domínguez, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què oferirà la consellera i què n'espera d'ella de la trobada?
4: Fons de la conselleria creuen que l'objectiu avui ha de ser sobretot restablir el diàleg i trobar alguna manera d'avançar cap a un acord que inclogui, si no a tots, sí a la majoria dels sindicats que mantenen les protestes. Sobre el que pot oferir el govern, des de l'executiu insisteixen que en matèria de sous ja s'ha fet un esforç molt important perquè més de la meitat dels 2.000 milions d'euros inclosos a l'acord amb comissions UGT ja van a millorar salaris, però creuen que sí pot haver avenços en matèria d'inclusió, és a dir, més mans, més especialistes per atendre la complexitat a les aules. Aquesta és, de fet, sempre la primera petició que fan els professors amb els que hem parlat tots aquests dies de mobilització. En tot cas, al departament tenen clar que avui no trobaran una solució màgica i que, si tot va bé, l'acord serà seguir parlant.
1: Avui hi ha previstes protestes a Girona i a la Catalunya central. I com us explicàvem, la reunió d'avui arriba després que hagi transcendit la presència de dues mosses d'esquadra infiltrades en una assemblea del sindicat USTEC. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va haver de demanar disculpes ahir al Parlament per uns fets que va reconèixer que van ser un error. Sergi López, bon dia.
5: Bon dia, Gisela. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició ni tampoc els sindicats USTEC i CGT, que les consideren insuficients. Asseguren que no n'hi ha prou amb les disculpes i que no es tracta d'un error, sinó d'una decisió conscient que ha de derivar en dimissions. Són Yolanda Segura, de l'USTEC, Laura Gené, de la CGT.
6: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Ens preguntem, per altra banda, si els Mossos a les escoles s'han posat per la conflictivitat als centres o per controlar els mestres.
7: No volem una disculpa. Som adultes, no estem en un pati d'escola, i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats.
5: Tots dos sindicats preparen denúncies per portar el cas als tribunals.
1: Escoltem doncs ara l'opinió que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa de CIRC Catalunya, el Joan Serra.
8: La fotografia dels carrers de Barcelona amb milers de professors protestant, just 2 anys després de la victòria electoral de Salvador Illa, ha il·lustrat les crisis de gestió que han esquitxat el govern, del desori a Rodalies a les polèmiques dels Mossos, passant per les protestes continuades de metges i mestres. A Palau necessiten revertir el frame de la legislatura, un canvi de rasant en 3 actes. El primer, ahir al Parlament, amb les disculpes de Parlon i Trapero, que van admetre l'error de la infiltració de policies en una assemblea educativa. El segon acte serà la reunió d'avui a Educació, que ha de servir per amorosir la relació amb els sindicats. No s'espera una solució al xoc, però sí un camí pel qual transitar. I el colofó que

0: Hoy por hoy.
1: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo. Pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron.
2: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
3: Tu madre siempre tiene razón.
4: ¿Me compro un coche nuevo?
5: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. ¿Sí? Desde 99 euros.
6: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
0: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
9: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
10: Torna la Fira Verd Llop, la Fira de l'Alimentació Saludable, Sostenible i de Territori de Ponent. El diumenge 17 de maig, a Belllloc d'Urgell, demostracions de cuina en directe amb Maria Nicolau, Mercè Camins i Sergi Caelles. Activitats familiars, tastos i dinar popular de cassola de tros, gentilesa de Plus Fresc. Diumenge 17 de maig, Fira Verd Llop, a Belllloc d'Urgell. Més informació a firaverdlloc.cat i a @firaverdlloc.
11: Comprar un moble comença per una bona decisió i una bona decisió et porta a Hipopòtamo, perquè el fabriquem a mida, perquè tenim cura del seu disseny i perquè t'oferim el millor preu del mercat. Ah, i perquè les teves compres no les pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo, al Carràs, hipopòtamo.com.
12: Albert Soler, tot en construcció.
13: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
12: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules.
13: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets. Albert Soler t'innova.
12: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària.
13: Albert Soler, a Lleida, Torrefarrera i a albertsoler.com.
14: A HLA Clínica Perpetuo Socorro treballem dia a dia per oferir el millor servei. Disposem de noves instal·lacions amb la tecnologia més avançada per poder realitzar cirurgia d'alta complexitat. Compromesos per oferir-vos un tractament personalitzat i de qualitat amb la millor tecnologia diagnòstica. Deixi la seva salut en les nostres mans. HLA Clínica Perpetuo Socorro de Lleida.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
16: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
17: Rojo oscuro casi negro. Ya disponible en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
18: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Hoy por hoy.
1: L'experiència de la compra d'un cotxe, tan nou com d'ocasió, ha de ser senzilla i clara. Comercial Víctor, el professional multimarca que et garanteix transparència i una gestió sense complicacions. Disposem de cotxes nous, d'ocasió i també d'alta gamma, des d'un utilitari urbà a un esportiu d'última generació. Volem que tinguis cotxe. Millorem fins i tot els preus de concessionari. Comercial Víctor, al carrer Acadèmia 38. Més de 40 anys a Lleida. Comercialvíctor.com.
2: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'albaquina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Adquireix el nostre oli d'albaquina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb denominació d'origen protegida a les Garrigues o, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Escolta! Et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
4: Sobretot quan hi ha soroll.
3: Doncs jo estava igual. I al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
4: I què tal?
3: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu. A Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
5: Quina és la diferència entre Ràdio FM i Ràdio AM? Perquè hi ha llocs on es condueix per l'esquerra. I per què es diu lluna el vidre que tens davant teu al cotxe? Per què no sol? Perquè Skoda queda molt per redescobrir. Skoda, let's explore.
1: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
6: Joaquín Sorolla i Sanz.
7: ¿Eso qué, Vivaldi?
6: Mis cuatro estaciones favoritas.
8: El poder de la conversación.
9: Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
10: Cada día ando más despistado.
11: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
12: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
13: Si está buscando casa para las vacaciones de verano, recuerde que han aumentado los anuncios fraudulentos de pisos en alquiler. La Oficina de Seguridad del Internauta le aconseja no fiarse de propietarios que viven en el extranjero y que con esa excusa dicen que no le pueden enseñar el piso. Desconfíe también si hay un intermediario o si le piden que pague a través de empresas que envían dinero al extranjero.
12: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
14: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves, pero un eclipse nunca lo has visto. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo, pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la ONCE las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
15: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.

0: 12 i 8, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una estona parlem del Madrid. A la prèvia del partit d'avui al Bernabéu, com reaccionarà el públic? 2:15, 21:30, Madrid-Oviedo, res en joc. I oficialment ja estan convocades les eleccions a la presidència del club, amb un anunci en alguns diaris, ja comunicat oficial del Real Madrid. Encara no sabem la data, dependrà de si hi ha o no candidatures. Tenen temps per presentar-les els interessats del 14 al 23 de maig. Del 14 al 23 de maig, presentació de candidatures a la presidència del Real Madrid. En un moment en parlem abans. Flaqui, encara estàs a Vitoria, on el Barça va perdre 1-0 contra l'Alavés, en un partit marcat, evidentment, per la ressaca de les celebracions pel títol de Lliga.
1: Sí, és evident, diumenge guanyes la Lliga, dilluns la celebres amb la rua, dimarts pràcticament no entrenes i dimarts arribes doncs, davant d'un equip que s'hi jugava la vida. Per tant, quan tu no hi tens res en joc i la distensió és evident després de tot l'esforç que has hagut de fer per tancar la Lliga, doncs el més normal és que l'equip rival et pugui passar per sobre. És veritat que el Barça no va fer un bon partit, és veritat que no va rematar porteria, és veritat que conclusions positives a nivell futbolístic en treus poquetes, segurament Álvaro Cortés i el seu debut com a central és la millor de les notícies. Un altre jugador del plantell que fa debutar Hansi Flick, en això no és dubtós, però vaja, res a retreure-li al Barça, res a posar en dubte d'una lliga que has guanyat amb total mereixement i que, escolta'm, una vegada l'has guanyada, vens de celebrar-la i amb molts dels teus jugadors pensant que no han de tenir cap contratemps físic perquè volen jugar al Mundial, doncs jo entenc que el Barça ja es destensés i acabés perdent davant d'un rival que sí que s'hi jugava a tot per lluitar per la permanència.
0: Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Sigue, molt bon dia.
0: Ho ha comentat el Flaqui, ara també ho comentarem amb José Mari Vaquero. La notícia del partit és el debut d'un altre futbolista del filial, del planter, en aquest cas Álvaro Cortés, que és el capità del Barça Atlètic.
2: Sí, que és el capità del Barça Atlètic, que va arribar al Barça el 2021, nascut a Aragó, és el líder capità del Barça Atlètic dins i fora del camp. A mi em va semblar, jo vaig dir durant la transmissió de Carrusel, que havia fet un bon partit. Només li conto, si no vaig errat, una passada que va perdre en un desplaçament que va intentar cap a Xavi Espar, i després del partit, evidentment, després de no haver pogut arribar als 100 punts, a Flick li van preguntar per Álvaro Cortés, i això és el que va dir el tècnic alemany.
3: It was the first game, and I think he makes it really good.
4: Ha estat el primer partit i crec que ho ha fet bastant bé, també en els duels aeris, ha estat fantàstic, contra forts davanters, així que això és el que veig. Però també amb la pilota, amb la confiança que té, ho ha demostrat avui, està bé. Jo abans del partit li he dit, tingues confiança, només juga com entrenes. Ha millorat molt aquestes 6-8 setmanes que ha entrenat amb nosaltres. Això és el que vull veure dels joves, quan estan entrenant amb nosaltres o jugant amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot, que demostrin, entrenant aquí, i poden veure el Barça Atlètic que s'ho mereixia. I ell ha fet el següent. Ell segueix en aquesta manera, és realment molt bo de veure, i aquesta és la forma en la que volem controlar-ho.
3: It's really really good to see and this is the way how we want to manage this.
2: Elogis per a Álvaro Cortés, que hi debutava. Són 12, com deies, sí que els que han debutat ja amb Hansi Flick, alguns ja més consolidat, altres que no. Álvaro Cortés, evidentment, un dels que va sortir a parlar en zona mixta, que reconeixia que, evidentment, ahir era un dels dies més feliços de la seva vida.
5: Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé. Desde que nací y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba, y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando.
2: També va tenir minuts Xavi Espar al lateral dret, un dels que es presenta com a alternativa de cara a la temporada que ve, que en principi la pretemporada l'ha de fer segur amb el primer equip. Veurem què acaba passant, si acaba marxant o no Jules Koundé, i també tenint en compte que hi ha Eric per jugar en aquesta posició.
0: Doncs és la notícia del partit, la positiva almenys, aquest debut d'Álvaro Cortés, 21 anys, defensa aragonès, capità del Barça Atlètic, que, José Mari, et va causar una bona impressió, lo dijiste en Carrusel.
6: Sí, sí. Oye, muy mayor, con 21 años, hombre, ya...
0: Claro, acostumbrados a que debuten con 16, 17.
6: Es que estamos flipando ya. Llega un momento en el que las edades, sobre todo de la gente, era más...
0: Pero es verdad, cuando miré la edad que tenía, pensé, pues ya es mayor, con
6: sí,
0: 21.
6: Hombre, parece como que se tiene que ya jubilar o ir cedido, que no puede... Es decir, se está... Claro, lo que está pasando en estos últimos dos años, especialmente aquí en la Masía, ha sido tan espectacular, sobre todo por la calidad, pero también la madurez de los propios jugadores que están llegando al primer equipo, ¿no? Como Lamine o ¿no? Jugadores que una personalidad en el campo. Y hay una cosa que me ha gustado mucho escuchar de Flick, es, dice, ¿cómo ha mejorado el jugador en 5 semanas? Estoy seguro que es así. ¿Sabes por qué? Porque los buenos jugadores, a medida que suben y están con jugadores de más calidad, pues cogen mucha más confianza, seguridad, ritmo de entrenamiento, ritmo de partido, y van creciendo muy, muy, muy rápido. Y esto está, me ha gustado mucho escuchar esa frase del entrenador, porque creo que refleja por qué lo puso ayer. Y ayer hizo un partido muy completo. Si tú dices, ese jugador tiene 28 años, en cualquier equipo menos en el Barça, dirías, pues sí. Oye, tiene buena salida de balón, un buen cuerpo, un juego aéreo bueno, y sobre todo tiene una zurda que tiene un pase de segunda y tercera línea fantástico, raso, ¿eh? No solo bombea, sino, oye, me gustó mucho y lo destaqué por eso.
7: Perquè, Flaqui, tu interpretes algun altre missatge de la titularitat d'Álvaro Cortés? Ho dic perquè el Barça busca reforçar la defensa i, per exemple, Araujo es va quedar a la banqueta.
1: Sí, és el damnificat de l'11 segurament, no? Perquè a més no ha acabat de quallar i fins i tot ha acabat de jugar més de lateral que no pas de central en aquest tram final, quan l'hem vist aparegut més per donar relleu a Koundé al lateral dret que no pas per actuar com a central. Veurem, no interpreto la titularitat d'Álvaro Cortés com un missatge cap als altres, sinó un missatge cap al propi jugador, en aquest cas cap a Cortés.
7: Sí,
1: no?
7: Sí, aquí anava, perquè igual si amb aquests últims partits de Lliga demostra que té nivell, clar, és una opció per quedar-se al primer equip la temporada vinent i no cal fitxar, no sé.
1: Sí, no, jo crec que fitxar caldrà fitxar, em fa l'efecte, però escolta'm, tenir alternativa i profunditat de banqueta, ja hem vist que la temporada es fa llarga, que hi ha lesions i que els rivals t'apreten, i poder tenir quants més jugadors millor per donar sortida a diferents perfils, no? Perquè fins i tot Gerard Martínez pot també desplaçar-lo al lateral esquerre. Veurem si al lateral dret, doncs, com deia, com diu sempre el Nil, Eric García apareix en aquesta posició, i què passa amb Jules Koundé. Crec que la línia defensiva serà una de les més actives en aquest mercat de fitxatges, però el missatge és per Álvaro Cortés. Has estat en dinàmica d'entrenaments de primer equip, has estat millorant les darreres setmanes, doncs a la mínima que he pogut, escolta'm, aquí tens la teva oportunitat, llueix-te i aprofita-la com ho va acabar fent, no?
6: Sí, estic d'acord. Torno a dir-te que...
7: Quan ha dit el Flaqui lo de Araujo lateral dret, anaves dient que sí.
1: Històric, això.
6: El què?
1: No, dic que és històric, que estiguis d'acord amb mi.
6: Home, alguna cosa, tu eres un gran narrador, però per reflexions esportives al tanto, eh? Hem de estar al tanto. Per fer los matices.
1: Aquest, ¿sabes?, és el meu vaquero, este és mi capitán. Vinga, a cada un en su sitio.
6: No, jo lo que sí crec és que és veritat que al final Araujo no està jugant, i això és un missatge claríssim de cara a l'any que ve. I per altra banda, los dos laterals són una mica també amb Balde i amb Koundé. Quina és la resposta? Perquè aquesta temporada, d'una manera u altra, doncs... jo l'he trobat a faltar una mica aquesta agressivitat i aquesta força i empenta que l'any passat van tenir per les bandes. Aquest any no ha arribat, només amb Ardal, però defensivament no.
7: Nil, la plantilla té festa avui, torna a entrenar demà, ja la temporada està finiquitada perquè el Barça és campió, tot i que encara queden un parell de partits. Començarem a conèixer i s'aniran desvetllant plans de futur de jugadors? Ho dic perquè avui he llegit que des de Polònia diuen que igual Lewandowski ja anuncia que se'n va, que és el que has vingut dient-nos, explicant-nos tu des de fa setmanes al que t'hi jugues, que igual ho anuncia abans de diumenge perquè així es pot acomiadar de l'afició.
2: Mira, mentre estàvem aquí amb aquestes hores de retras aquí a l'aeroport, he intentat rascar, la informació és que no és descartable, és a dir, que no és impossible que passi això, que Lewandowski pugui comunicar que marxa abans del partit contra el Betis. De fet, això ja és opinió, quadraria a la perfecció, no li ha arribat encara l'oferta del Barça, jo crec que a aquestes alçades ja no arribarà, ara mateix Aràbia és el millor posicionat per poder marxar Lewandowski. Hores de reflexió per decidir si marxa o no, que en principi ha de ser que sí, si no hi ha cap novetat, i quadraria tot a nivell estètic de despedida, homenatge, poder-ho fer l'últim partit contra el Betis al Camp Nou. De fet, m'ensenyava ara Flaqui la fotografia que ha penjat el Barça a l'Instagram per anunciar el partit contra el Betis, és una fotografia de Lewandowski aixecant el títol de Lliga i posant últim partit, que no vol dir que hagi de ser per això, però sens dubte que jo crec que és un dels al·licients.
7: Home, és un bon missatge del Barça, si anuncia el partit amb una foto de Lewandowski aixecant la Lliga últim partit. És veritat que és últim partit del Camp Nou de la temporada, però home,
1: juga amb això.
7: Sí, i tu, Flaqui, vas caçar com Lewandowski un cop acabat el partit contra el Madrid ja celebrada la Lliga tenia gestos com de comiat.
1: Sí, sí, fins i tot durant el propi partit, no? que tenia moltes ganes de marcar un gol, perquè jo crec que ell era conscient que era el seu darrer clàssic i que, per tant, poder tancar la seva història al Barça marcant-li un gol al Madrid, doncs hagués estat molt i molt especial per ell, haver jugades en què podia buscar passada i buscar rematada, i a mi em va semblar comprensible tenint en compte aquest context. I ja després, durant la celebració, va estar molta estona amb el trofeu de Lliga, fent-se fotografies constants tant a la gespa com amb aficionats, no la volia deixar anar, em va semblar una gestualitat, fins i tot a la rua també, tenia un punt com nostàlgic, entre cometes, així que tot fa pensar, perquè a més les informacions que manegueu doncs són les de que Lewandowski al Barça tampoc li acaba de fer arribar una proposta per acabar de renovar el seu contracte. Per tant, estem davant les últimes o l'última aparició de Lewandowski aquest diumenge al Camp Nou davant del Betis, i crec, sincerament, que mereix un reconeixement. Primer, pel moment que va triar per venir. Era molt difícil venir al Barça en el moment en què Lewandowski decideix venir a un Barça que estava amb una etapa de foscor i res feia pensar que pogués revifar. Va arribar aquí canviant tot un Bayern per aquell Barça, i el seu rendiment a nivell golejador i a nivell de palmarès, és veritat que ha mancat la Champions, però escolta'm, el Barça ha gaudit d'un davanter que aquesta temporada potser no ha estat al nivell que esperàvem, coses de l'edat, però que tu analitzes el bagatge de gols, partits i tot el que ha donat, i em sembla que podem estar més i més que satisfets amb el rendiment de Lewandowski.
8: Ostres, és per la brossa emotivo. De muy contento. Yo ahora tengo 17 llamadas perdidas con Laporto. He llamado 17 veces, ha respondido siempre otra persona. Y creo que me ha dado teléfono falsa, incluso. Pero igualmente, yo gracias por las palabras, porque es verdad que yo vengo aquí con intención de ayudar al club en momentos difíciles. Entonces ahora, cuando yo intento marcar a marcar un gol de final, es verdad que estoy un poco lento. Y el otro día me estaba haciendo marcha atrás y se escuchaba pip, pip, pip, pip, como si fuera un grúo.
6: Bueno, la veritat és que recordar una mica quan va arribar, sí que era un moment difícil, aleshores sortir del Bayern de Múnich. Per venir aquí en aquell moment va ser una decisió valent.
7: I ha estat un fitxatge que crec que ha donat rendiment.
6: No, i per això, per part d'ell, valent. És a dir, ha agafat repte, jugadors molt joves, amb molta pressió econòmica, només es parlava de qüestions esportives, si recordem, i aleshores, això per mi ha sigut un professional perfecte, no ha donat cap problema fora de lo que és l'àmbit esportiu, de tant en tant normal que s'emprenyi quan le canvien, però jo crec que ha sigut un fitxatge fantàstic per al Barça.
9: Bueno, porque el día que amenazó a mi hijo que no se la pasó, me lo llevé a Rocafonda y le expliqué lo que es
7: jugar aquí. I ahí s'acaba el problema entre Lewandowski i la minyola, eh? Coses del futbol. Què anaves a dir, Flaqui o Nil?
2: Sí, no, anava a dir que apuntant el que ara deia José Mari, són 191 partits, 119 gols, 24 assistències, 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes, per un futbolista que va arribar al 2022 per 45 milions d'euros fixes. És a dir, que és un fitxatge que jo crec que tots els directors esportius del Barça firmarien fer-ne un d'aquests cada 2-3 anys amb el rendiment que ha donat Lewandowski, i això, insisteixo, ja és més opinió i sensació. Seria preciós que pogués acabar amb l'homenatge que es mereix del Camp Nou el diumenge a la nit.
7: 119 gols en 191 partits és una xifra alta.
6: Sí, sí, no, i sobretot torno a dir-te, sortir, perquè dius, escolta, vens al Barça, i clar, som la gent que és culer, diu, mama, que ve al Barça, sí, però has de sortir del Bayern, que el Bayern també és una institució de primer nivell, en Europa, i un equip guanyador que normalment, ell tenia la renovació sobre la taula, i aleshores, torno a dir-te, ha sigut per mi exemplar en tots els aspectes. És veritat que també els golejadors tenen aquest caràcter egoista de tant en tant, ha hagut algun petit problema potser en moments puntuals, però ha sigut un rendiment fantàstic, professionalment parlant.
7: Et vas fer viral l'altre dia, ho comentàvem al Carrusel Flaqui amb José Mari Vaquero, per una reflexió sobre si el Barça ha de fitxar o no un davanter centre. Y voy notando como que cada vez eres más de Ferran. ¿Me equivoco?
6: No, no te equivocas. Yo creo que, bueno, depende, ¿no?, de la estructura. Es decir, si al final Rashford queda o no. Es decir, hay cosas que yo creo que han funcionado muy bien esta temporada, y la evolución para mí de Ferran ha sido fantástica. ¿Eso quiere decir que yo estoy planteando no fichar un 9? No.
7: ¿Tú no harías ninguna locura por un 9?
6: No haría, y no, porque al final tú mismo eres el que dice, ¿no?, que tenemos una figura nacional e internacional, número uno para España, que es Lamin. Tú gastas 100 millones, invento, 90, por un jugador que va a venir aquí, estás metiendo una situación dentro de la estructura actual que para mí puede ser problemática. Tema de adaptación, tema de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que sí que Yo no conozco ahora el mercado porque hace ya 3 años que estoy fuera.

0: Yo creo que sí que yo no conozco ahora el mercado porque hace ya 3 años que estoy fuera de este circuito, pero estoy seguro que hay delanteros centros que pueden venir con un papel de tal vez competir con Ferran y ver qué pasa y, por otra parte, darle la oportunidad a Ferran. Que para mí, si ves los números de sus goles y asistencias y la aportación que tiene en ese juego de entrar a medio campo y esas rupturas, este año han sido importantísimas y porque echamos... No, o sea, creo que si hubiéramos tenido a Rafinha y él, de vez en cuando Rafinha y de vez en cuando él, esas rupturas hubieran hecho muchísimos daño, mucho más daño de lo que ha pasado durante la temporada, porque no han estado casi nunca juntos, ¿entiendes? Y por lo tanto, yo desde el punto de vista de estructura creo que la base está en medio campo, que tenemos un medio campo fantástico, el club yo creo que es uno de los mejores centros de campo ahora mismo de Europa, más completos a nivel de número, quiero decirte, y arriba vas a hacer goles la temporada que viene, seguro.
1: Blacky, no eres? Per fer l'aposta...
2: Sí, no, anava a posar-li un puntet més de context, això que diu el José Mari, que si tu vols que l'aposta sigui Ferran com a club, el primer que has de fer renovar Ferran, que crec que acaba contracte l'any que ve, si no m'equivoco, el 2027. No? És a dir, si la teva aposta de davanter titular vols que sigui ell, el primer que has de fer és treballar perquè et sigui la renovació, per evidenciar-li, demostrar-li que la teva aposta per ell és ferma. Ara jo crec que és necessari, com sigui el perfil que sigui, no sé si s'ha de fer una bogeria o no, però has de fitxar un nou. Has de fitxar un nou. No. I un nou d'aquests que intimidi. Un nou d'aquests que quan vagis per Europa, si no hi ha Ferran, que sigui un davanter d'aquells que les defenses rivals li tinguin cert amor, certa por, que sigui un nou d'aquells decisius que faci gols, que incideixin en el plantejament del rival. Perquè crec que aquest any, per exemple, també fruit de les lesions o del baix rendiment de Lewandowski en alguns trams per qüestions d'edat, doncs hem perdut aquesta capacitat d'intimidar que sí que va aconseguir el trident la passada temporada. No?
0: Va a ser también por las lesiones de los dos hombres más importantes de la temporada pasada. Es decir, al final las dos bandas este año han estado media temporada lesionados.
1: Lamine y Rafinha.
0: Sí, de inicio y ahora al final. Y Rafinha también de inicio y luego al final. Y la parte estructural del equipo ha salido fortalecida. Yo creo que como institución, estos dos últimos meses, para el análisis deportivo de futuro, han sido y tienen que servir para mejorar exactamente la estructura del equipo, no una posición en concreto.
1: Interesante. Aguanta un moment, Flaqui, que has de posar les notes a la teva classe, professor. Abans, endrecem la resta de l'actualitat, va.
3: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
1: Amb el Toni Camacho. Hola, Toni.
4: Hola, sí, que bon dia.
1: L'Espanyol aconsegueix la primera victòria del 2026 i el Girona se la juga avui a Montilivi.
4: 142 dies després, els pericos van vèncer l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Manolo González reconeix que està sent un any dur, però que queda un pas per assolir l'objectiu.
5: És que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi, doncs la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta. I és una situació molt fotuda, perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc, i dius, hòstia, és que és complicat, s'ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
4: I avui els homes de Mitchell reben a la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit on els gironins són penúltims en la classificació i han de fer un pas endavant per deixar endarrere el descens.
1: El Paris Saint-Germain campió de Lliga i l'Inter campió de Copa.
4: El club francès aconsegueix la cinquena Lliga consecutiva després de guanyar el cap del Lens per 0-2. A Itàlia, l'Inter firma el doblet després de vèncer per 0-2 a la Lazio en la final de la Copa Itàlia. I en la Premier, el Manchester City guanya 3-0 contra el Crystal Palace i es manté a 2 punts de l'Arsenal a la falta de 2 jornades.
1: El comitè de competició sanciona el Reus amb el tancament de l'estadi per un partit.
4: Així és, el club rep aquesta sanció després dels llançaments d'objectes contra el cos arbitral durant el partit de l'anada de les semifinals del play-off d'ascens contra el Lourense, a més d'una multa econòmica de 2.000 euros. Xavi Roig, el president del Reus, ha explicat a l'Equip Catalunya que ja tenen localitzada una persona.
6: Tenim hem identificat ja amb una persona, està en mans dels Mossos, i esperem que les al·legacions que estem fent aquest dematí, no, pues intentar que en el cas de que tinguem la sort, perquè ens ho mereixem esportivament, de passar a l'eliminatòria, que almenys en aquesta al·legació cautelar el partit es pogués retrasar d'un altre. No?
1: En bàsquet, victòria del Barça a Granada i avui li toca la penya.
4: Els blaugranes es van imposar 98-101 contra el Coviran Granada amb un gran Kevin Panther. Per altra banda, Iopos Lleida va caure derrotat a la pista de Riu Breogán per 114-87 i avui és el torn pels badalonins que reben a l'Andorra a les 8 de la tarda. En Eurolliga, el València va vèncer el Panathinaikos per 81-64

0: i es classifiquen per la primera Final Four de la seva història.
1: I acabem amb MotoGP, Barcelona preparada per a rebre el Gran Premi de Catalunya.
0: Els pilots van rebre un bany de masses a plaça Catalunya, on fins a 14.500 persones s'hi van apropar al llarg de tota la jornada. Àlex Márquez i Àlex Rins analitzen el cap de setmana i agraeixen el suport dels aficionats.
2: Jo vaig guanyar, així que veurem com està. Crec que, com et vaig dir, després de Jerez hem donat un pas endavant important, que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim,
3: brutal, la veritat que molt agraït a tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que començar així el Gran Premi de Catalunya és maco.
4: I recordeu que no és només un circuit, que és on es forgen els campions, i això és aquest cap de setmana a Montmeló, que diuen que és tota l'emoció del MotoGP, el Gran Premi Monster Energy del circuit de Barcelona, Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
1: circuitcat.com.
4: Sí, ho he dit 80 vegades, eh?
1: Hola, Marcos López.
5: Hola, ¿qué tal? No se puede.
1: Es difícil.
5: Es difícil, siempre lo ponéis más difícil. Vamos a intentarlo. Es el título más dulce, confesó Luis Enrique, que ya sabes que ha ganado la tercera liga consecutiva, ¿sabéis? Como recoge Alexandre Afralo en el diario Le Parisien, consumado su triunfo en el campo del Lens 0-2. Luego, es interesante esta página de Le Parisien, porque se enumeran los récords sin fin del técnico asturiano en el Parque de los Príncipes. En tres temporadas, anota, así que ha igualado a Laurent Blanc y suma ya 11 títulos. Solo ha perdido dos, una Copa de Francia este año y una Champions, la del 2024. Recuerda que va a jugar la final del 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal. Y como recordó el asturiano y se recoge en el diario, es el más dulce porque también es el más difícil de las tres ligas que he ganado con el PSG. El Lens hizo un gran trabajo, vi los partidos que ganaron, su racha exitosa, fue complicado, tuvimos que manejarlo porque esta temporada ha sido muy inusual. Tuvimos muchas lesiones, tuvimos muy poco tiempo de vacaciones. Lo digo porque Florentino alegó que el Madrid ha hecho una temporada horrible ya que jugó el Mundial de Clubs. Y el PSG de Luis Enrique también ha jugado el Mundial de Clubs el pasado verano en Estados Unidos.
4: Cuéntalo, cuéntalo todo. Gracias.
6: Sabíeu, Marcos, sabíeu que els gols del Barça provoquen petits terratrèmols a Barcelona?
5: Sí. Sí?
6: L'Institut de Geociències de Barcelona confirma que els dos gols contra el Madrid del passat diumenge van fer tremolar el terra. El primer a les 21:15 i el segon a les 21:20, coincidint amb els dos gols. Per cert, el segon petit terratrèmol, el de les 21:20, va ser una mica més llarg, possiblement perquè ja la gent mirava el tema de la Lliga. És curiós que aquest tema, a més, no és un fet aïllat. Més enllà dels gols importants del Barça, concerts com els de Bruce al Palau Sant Jordi o el d'Estopa a l'Estadi Olímpic han provocat terratrèmols de nivell 1 o 2 a l'escala Richter. Als Estats Units, un concert de Taylor Swift va provocar un 2,3 a la mateixa escala. Diuen que si tots els xinesos saltessin alhora, la terra tremolaria. Aquí, a Mongol, ja en tenim prou.
7: ¿Esto qué es? Si esto pasa cada día. En el Real Madrid tenemos terremotos cada día.
1: Eso es verdad. Cierto.
7: Cada día, y se pegan, y hay terremotos, y en escala Richter.
8: Acuérdate, cuando yo vine aquí al Barça, una de las primeras cosas que te hablan es del primer estadio del Barça, de por qué se llama culés, ¿no? Que estaban las personas ahí que se veía cuando iban paseando por abajo. Y también la segunda opción era que realmente cuando pasabas ahí todo el mundo oía como la gente pisaba, ¿no?
1: Sí. Y temblaba el suelo.
8: Y temblaba el suelo, sí.
9: ¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: @ que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, bon dia.
12: Què tal? Sí que bon dia.
1: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. El tornarem a obrir dilluns, que ha acabat el programa dient que seria dimarts. No, és dilluns, no?, que obrim el bar la setmana que ve.
12: No en tinc ni idea. De fet, m'ho acabaven de preguntar als companys de Madrid i no els he sabut respondre.
1: El Barça el...
12: diumenge.
1: Diumenge, per tant, dilluns.
12: Dilluns.
1: Sí.
12: Doncs dilluns tornarem a obrir el bar. I deixa'm dir, sí, que al canal de YouTube ara hi ha molt debat al voltant d'alguns moviments que ha de fer el Barça de cara al mercat de fitxatges d'aquest estiu, que n'heu estat parlant ara a l'inici del Que t'hi jugues. Mira, per exemple, el David ens diu que ell es vendria a Koundé i Araujo sense cap mena de dubte i que Lewandowski es mereix rebre un bon homenatge aquest diumenge. L'Albert diu que el relleu natural de Lewandowski és Harry Kane, que ell és el jugador que fitxaria si marxa Robert Lewandowski, o per exemple el Roberto, que fent referència al que diu Vaquero, ell també creu que el Barça no s'ha de tornar boig amb un davanter centre i que hauria de mirar cap a la Masia. I deixa'm acabar, sí, que amb el missatge del Carlos, que posa de manifest que els oients presten molta atenció al que diu el Bruno, perquè ens diu que ell fitxaria Blagovic, que és un dels que va proposar el Bruno, perquè arribaria gratis i seria una bona solució per la davantera del Barça.
1: Missatges al 606-32-72-11.
13: Com la reflexió que ens envia l'Òscar.
14: Ostres, jo no sabia que ara el Tito Floren donava entrevistes diàries. Amb una mica de sort, aquesta tarda o aquest migdia se'n va fer el cafè amb vosaltres i apareix a la ràdio. És flipant. Jo ahir vaig veure... Bueno, vaig veure, no. He estat veient avui vídeos curts de l'entrevista a la Sexta i tela.
13: És que és divertit. Està la cosa divertida.
8: Entretenida, amor.
13: I també tenim a l'Alberto, que et vol dir una cosa, José Mani.
15: Bon dia, que t'hi jugues. L'Albert de Huesca. Escolti, el Vaquero, perquè em diu que és d'Euskadi, eh? Si no, em semblaria més del Torricó, de Fraga o de Valderroures, com parla el català. Vinga, una abraçada per tots. Barça!
1: Que parles el català de la franja.
8: Ah, de la franja. Jo parlo de Sitges. Saps que hi ha microclima. Tothom parla de Sitges i el primer que quan tu arribes ahí, aquí hay microclima, puedes vivir bien. Para invitarte a que te quedes a vivir ahí.
1: Doncs va. Mira, el que fem és convidar els oients a un Que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'hotel Melià de Sitges, a l'auditori de l'hotel Melià de Sitges, amb José Mari Vaquero, molts dels teus amics al Dream Team, per presentar Mi pròxima parada. En regalaràs algun, no, als oients?
8: Sí, i tant.
1: I
8: manes tu, manes
1: moltes,
8: tu.
1: Moltes sorpreses. Algunes se m'han permès desvetllar-les, altres, José Mari, no. Seran sorpresa fins a última hora.
13: Però seran totxa sorpresa, això sí que ho hem de dir.
1: Sí.
13: Seran
1: sí.
13: Guapa sorpresa, sí.
1: Jo recomanaria als oients que puguin que dimecres a les 12 estiguin a l'hotel Melià de Sitges.
8: La paraula és agradable, passar una estona agradable.
13: Ah, exacte.
8: Que és el título del...
1: Vas a traer atrezzo, ¿no? Vas a traer cositas, ¿no? Para que la gente las vea.
8: Alguna,
1: ¿no?
8: Grande, alguna.
1: Alguna grande,
8: ¿no? Muchas, pero...
1: Alguna grande. Si voleu venir, dimecres vinent, a les 12, Hotel Melià de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Us podeu apuntar a través del WhatsApp, com ja esteu fent molts, 606-32-72-11, ens envieu les vostres dades i si vindreu acompanyats o
13: nom
1: acompanyades...
13: Noms dels que vingueu, ja està.
1: O, si ho preferiu, a la pàgina web de Ser Catalunya hem habilitat també un link per descarregar la invitació directament.
13: Efectivament.
1: A la pàgina web de Ser Catalunya...
13: Entra amb entrada o per llista?
1: sercatalunya.cat, com us faci sentir millor, com estigueu més a gust, a través de la pàgina web, sercatalunya.cat, o a través del...
13: 606-32-72-11.
1: Te hace ilusión, ¿eh? Que sí. Venga gente a...
8: Sí, hombre, claro.
1: Hablar de tu libro, que yo, diría Paco Umbral.
8: Bueno, al final, no, ahora estoy un poco metido en el mundo de las charlas a empresas y, lógicamente, pues creo que una manera normal de que la gente sepa de lo que vas a hablar o puedes hablar es, pues, a través de este libro, ¿no? Que viene un decálogo en el cual, pues, explico los diferentes momentos y situaciones y etapas de vida que han ido marcando mi personalidad. Y desde el autoconocimiento, pues la mejora constante.
1: Ara ho comentàvem, Elena, tu que fa molts anys que et dediques a la producció del programa i saps el que costa a vegades tancar protagonistes i gestionar entrevistes, el Vaquero és un bon productor, eh?
12: Home, et diria que dels millors, clar, si anem de la mà de Vaquero se'ns obren moltes portes.
8: Bueno, el objetivo es compartir.
1: Nos has hecho un equipo entero.
8: Al final, mira, al final la vida es compartir cosas, competir, porque la vida hay que competir, y convivir. Y por lo tanto, todo lo que se pueda introducir en ese cóctel, creo que es fantástico y bueno para todo el mundo.
1: Ya sabeu que
13: coach de productores, puede ser.
1: Mira, sí, a Mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, parlen d'ell Chiqui Begristain, parla de José Mari Vaquero, José Ramón Aleixanco, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué. Qué ganas tengo de ver a Juan Carlos.
8: Bueno.
1: Parla també Charlie Reixac,
8: Arconada.
1: Arconada.
8: Mi primer capitán y luego el capitán que tuve en la selección, Zubi, y en el Barça, Aleixanco. O sea que fíjate, están los tres capitanes que he tenido a lo largo de mi carrera.
1: Y los oyentes que vengan al Hotel Meliá de Sitges podrán percibir que efectivamente toda aquella gent, el nucli del Dream Team, éreu y sou amics.
8: Bueno, sobre todo lo que tenemos es respeto. Yo llevo diciendo muchísimo tiempo y por eso cuando hablamos de los liderazgos hablamos de esto. Al final tú puede ser compañero y ser amigo, tener una amistad, una relación. Pero de ahí a tener una relación de amistad duradera en el tiempo, pues eso todo viene desde el respeto que tienes que tener cuando tú haces tu trabajo. A medida que tú haces tu trabajo, evidentemente no estás de acuerdo siempre con los compañeros, pero sí que es verdad que si hay compromiso por tu parte y se siente que ese compromiso es compartido, al final acabas teniendo respeto, que para mí es lo más importante. Que te veas con alguien y digas, joder, es como si lo hubiera visto hace 3 meses. Y puede ser que haya compañeros que no haya visto en un año, que no es el caso, que no es el caso.
1: Si voleu venir, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp al Que t'hi jugues o us descarregueu l'entrada directament a través de la pàgina web de la cadena SER. Us recomano que no us perdeu l'experiència de viure el Que t'hi jugues especial des de l'Hotel Meliá de Sitges. Flaqui, l'únic dubte que tinc és que amb tanta gent i amb Vaquero a la taula, si cabrem nosaltres o directament ens posem entre el públic i ens dediquem a escoltar.
16: Jo crec que em posaré entre el públic, jo t'ho dic ara. Escolta'm,
8: vale.
16: Sense cap mena de problema.
8: Accepto el reto.
17: Jo em posaré allà també. Em posaré entre el públic.
1: Tu has d'acabar de guanyar la Lliga amb el City, que l'Arsenal te l'està posant difícil.
17: No, ja la tiro, la Lliga, no patiu, cap problema. Jo tiro la Lliga, però poder venir, jo tiro la Lliga. Què val més, celebrar la primera Champions o una Premier de merda?
1: En serio, Flaqui, que no sé on ens posarem nosaltres.
16: Ja trobarem algun lloc, ja trobarem algun lloc.
1: Perquè l'Hotel Meliá és guapo,
16: que reparteixi joc al capità,
1: L'Hotel Meliá és guapo,
16: Pues sí, l'espai és
1: espectacular. És on es fa, és la seu del cinema,
8: de
1: Cinema Fantàstic
8: de Catalunya, sí.
1: Sí, és la seu, l'Hotel Meliá.
8: El Festival de Catalunya, sí. Cada año y un espectáculo. Hay cine de terror que yo flipo desde las 7 de la mañana. Es decir, hay gente que viajará de diferentes sitios, de Barcelona o de Vilafranca o de las zonas tal, oye, para ir a ver una película de miedo a las 7 de la mañana, ¿eh? Te tiene que gustar, ojo.
1: Yo vi una a las 11 de la mañana.
8: Pero fíjate.
1: Sí, sí, sí, sí. Que me acaba de decir Elena, Flaqui, al tanto, que tenim camerinos com si fóssim estrelles.
16: Ostres.
18: Això em va dir el Carles Penya, que segurament seria el millor lloc des d'on havíem fet el Que t'hi jugues.
1: En sèrio?
16: Caram.
8: Jo no tinc ni idea. A mi no em preguntis.
1: Oye, que si quieres hacer más producciones de programas tú mismo, ¿eh?
8: Ahora voy a lo de presentador. Ahora soy copresentador, luego a por presentador.
1: Hòstia, tu. Insisteixo,
8: Espavileu.
1: 606-32-72-11, ens poseu les vostres dades i amb qui vindreu al programa que farem dimecres vinent des de l'auditori de l'Hotel Meliá de Sitges per parlar del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada, i evidentment per recordar el primer petó, aquella Copa d'Europa de Wembley que mai oblidarem. Es complirán 34 anys i parece que aún fue ayer.
8: A ti sí, pero a mí no. Pregunta a mi rodilla. A mi rodilla dice no, hace muchos años.
19: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez. Que t'hi jugues al migdia. Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Meliá Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
20: Que t'hi jugues.
1: Abans d'escoltar les teves notes, professor, avui hem obert el bar I hem escoltat a Petja Mijatovic d'ahir al Larguero, en un moment sobre el tema electoral, però li va preguntar al Manu Carreño per si ha arribat el moment de plantejar-se vendre al Madrid Vinicius o Mbappé. Resposta de Mijatovic.
20: Quizás hay que pensar seriamente de vender uno de estos dos, de verdad. Hay que tomar esa decisión. Ahora solo hay que ver con el entrenador, con la estructura deportiva, quién, ¿no?
21: Yeah.
20: Pero cerrar los ojos y decir, bueno, no pasa nada, que se queden los dos y se queda el tercero y que se queden todos.
21: Yeah.
20: Pues eso yo creo que eso es una equivocación tremenda. Y por eso el fútbol es un deporte tan complicado, porque muchas veces tienes que tomar las decisiones muy, pero muy complicadas.
1: Aprofito que tengo aquí a José Mari Vaquero para preguntarle. ¿Tú crees que el Madrid ha de vender a Vinicius o Mbappé?
8: Mira, la primera decisión es la de siempre, que llego diciendo que pasó con Xavi Alonso. Las grandes decisiones hay que tomarlas antes de que empiece la temporada, incluso antes de que empiece la pretemporada. Y yo veo un tema mucho más global, porque ahora parece que los chicos son muy malos y hay que traer un entrenador muy malo. Entrenar rabioso, decir, soy muy malo, tenéis que entrenar, vais a entrenar 6 horas, y cuando os cambie me vais a dar un abrazo, me vais a dar tal. Y, hombre, parece un poco de circo muy de hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que la gente hay que tratarle con inteligencia, porque realmente el Madrid lo que tiene es un tema estructural de que lo que tiene que definir muy claramente es si el poder lo tiene el entrenador o está en el entorno de arriba o el entorno externo. Punto. Y a partir de ahí los jugadores son chavales normales. Parece que son extraterrestres o parece que son diferentes. No, hombre, no. Yo creo que ahora vender la película de que Mourinho es muy malo, hombre, me parece que es una broma, y para el tema profesional, de un análisis profesional. Tienen que analizar la plantilla, tomar las decisiones antes, con o no ventas de ellos o de otros, pero hacer un equipo para mí más sólido, sobre todo en la parte de la estructural de medio campo, que afortunadamente para el Barça es lo mejor que tenemos.
1: Ha habido un momento que me dabas miedo con esa cara.
7: Sí, ¿eh? Es una cara de sí, el Mourinho.
8: Mira, tiene que ser, al final tiene que ser como una tarántula, ¿sabes? Tiene que hacer un picotazo y que el jugador se acuerde todos los días de que le pica otra vez la tarántula, ¿eh?
1: Pues con la tarántula te puedes ir por la puerta. Un abrazo fuerte.
8: Entrenador tarántula, para el año que viene.
1: Ay, aquí está, me la apunto también, ¿eh? Que Mourinho es un entrenador tarántula. Plati, entrem a la teva classe.
22: Som-hi. Les notes del professor. Excel·lent.
23: L'ascensorista Flick. La formació i l'aposta per la Masia no tenen sentit si qui ha de prem el botó per fer pujar la gent no ho fa. En això, xapó per Flick. Ahir va ser Álvaro Cortés qui va viure la seva estrena al primer equip, ho va fer quallant una gran actuació, participant i mostrant seguretat i calma. Amb ell ja són 12 els futbolistes del planter que han debutat en l'era Flick. Ah, i això no és Instagram. Lluny de ser un reel que et permet aparentar i desapareix a les 24 hores, les apostes del tècnic són fermes. La Masia forma part de l'ABC del Barça i Flick se n'ha fet subscriptor.
22: Notable.
23: La setmana del pont aeri, la baralla entre Valverde i Tchouaméni, les vacances del lesionat Mbappé, guanyar la Lliga al Camp Nou davant seu, que vegin Mourinho com a solució. L'esperpèntica roda de premsa de Florentino, nerviós i dèbil davant la sobtada aparició de l'oposició. Ens ho estem passant de nassos. Davant l'estabilitat del Barça, el caos del Madrid. La incertesa del Bernabéu contrasta amb la fiabilitat del Camp Nou. El domini blaugrana a la Lliga davant el zero en títols a Chamartín. Al voltant del Madrid hi ha tant soroll que ves que no hagin de denunciar de nou els veïns del Bernabéu. Ara que sembla tornarà qui tornarà, celebrem que mentre allà han perdut el Nord, aquí ens encanta saber que el segell de Flick ens assenyala el camí.
24: Progressa adequadament.
23: L'etiqueta de transferible de Koundé. Ahir es va encomanar de la distensió global de l'equip, però és que el francès ha viscut desconnectat gran part de l'any. La temporada passada va lluir, va portar, va complir amb escreix, ens va agradar fins al punt de cantar allò de l'onzenfants de Hansi Flick, les Jules de Gloire et arrivé. Però enguany aquest himne s'ha apagat. Necessitat com està el Barça d'una venda, tenint Eric Garcia com a alternativa de nivell i amb Xavi esperar a l'espera, sabent que el francès té cartilla a la Premier, costarà dir que no si arriba una oferta amb cara i ulls per Jules Koundé.
22: Suspens.
23: Per als que paguen les seves penes amb el campió. Ara encara hem d'escoltar seguidors de l'Espanyol, del Girona o equips de la part baixa criticant el Barça per com va jugar ahir. Escolti'm, vagin a la finestreta de les errades pròpies. Si els equips de la part baixa són on són, serà per demèrits propis, no perquè el Barça es permeti luxe de destensar cames quan ja és campió i a les portes com estan molts de jugar al Mundial. Per molt malament que jugués ahir el Barça, per molt que no afrontés el partit amb intensitat competitiva, si un equip baixa a segona, serà pel que ha fet ell, no pel que hagin deixat de fer els altres.
1: Gràcies, Flaqui, que tinguis bon viatge de tornada.
16: Quan el fem, gràcies.
1: Ànim, sort amb el retard de l'avió. Les dades del partit del Fermín Suárez.
0: Bon dia, Sique. Es talla la ratxa de victòries seguides a la Lliga. Es queda en 11, la quarta millor de la història del club al campionat domèstic. El rècord el té Guardiola amb 16 victòries seguides. També es talla la ratxa de partits seguits marcant a la Lliga. No es quedava el Barça sense veure porteria des de desembre del 2024 en un 0-1 contra el Leganés. És el quart partit del curs en què el Barça no marca. Només dues vegades va succeir el curs passat, 4 en aquest al primer Lliga, 2 a la Champions i 1 a la Copa. Des que Opta recopila dades, és a dir, des del curs 2003-2004, només 3 vegades el Barça s'ha quedat sense rematar porteria. Setembre 2014 contra el Màlaga, el curs passat de Vila Real i ahir contra l'Alavés. Van ser 8 rematades en el dia d'ahir, cap entre pals, 6 a la primera i només 2 rematades a la segona. Bon debut i partit sencer d'Álvaro Cortés, el 12è debutant procedent de les inferiors a l'era Flick, el 5è del curs i jugador número 30 que ha utilitzat el tècnic alemany en aquesta temporada. Ahir Álvaro Cortés, 8 de 13 en duels, 5 pilotes refusades, un xut bloquejat, 3 recuperacions, cap falta comesa, només 7 pèrdues de 109 accions, a més és el que més pilotes va tocar, i només 5 passades fallades de 93. Són bones xifres per un debut. El Barça ha perdut 9 partits, 7 a domicili, i el Barça no perdia contra l'Alavés des del 7 setembre de 2016, eren temps de Luis Enrique.
1: I el que encara no sabeu de l'Alavés Barça, us ho explica el Santi Ovalle.
2: Arribem a Vitoria i Juste tira d'ironia.
3: La que se avecina, vecina, o la que se avecina.
2: Per parlar de Florentino, anomena la que se avecina. Sembla que el club són molt fans de les aventures d'Antonio Recio Mayorista en Olimpia Pescado. Ja us explicava l'últim dia que el vestidor agrada molt aquesta sèrie. Lamine Yamal a la rua ballava com Amador Ribas. A Fermín López el vam veure fent l'Espartaco. Fins i tot el tresorer de l'entitat, Ferran Oliver, ha arribat a dir que és la seva sèrie preferida. Però més enllà de la que s'avecina, com el partit d'ahir no dona per gaire, avui vinc a parlar-vos d'animals. Al Barça, d'animal, en coneixem un. És el tauró. Però no és l'únic del vestidor. A Eric García el coneixen com el Rino de Martorell. A Casador, com la piranya de Vilamajor. Tots ells tenen un origen en comú. El seu psicòleg, el seu coach, José Ángel Caperán, els posa noms d'animals per augmentar l'autoestima. La moda també ha arribat al femení. La lince de Mallorca, Catacoll, i la delfina de Montcada, Clàudia Pina. L'equip torna cap a Barcelona parlant de l'entrevista a Florentino. Compte que diumenge no trobem el Camp Nou. En comptes de ple de crispetes, ple de veces.
1: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
4: Què t'hi jugues?
1: T'ha fet gràcia, això?
21: Sí, m'ha fet gràcia. Posar-hi crispetes, posar-hi veces, estaria bé, però m'agradaria molt posar-hi pops. Pops en caldeiro de coure, perquè m'encantaria poder portar Can Lampaza sencer al Camp Nou.
1: Que és
21: el millor restaurant de cuina gallega que he provat en mi vida, Can Lampazas. A més, fan un menú executiu per 27 euros i mig, que és fantàstic. Al carrer Buenos Aires 2 i a canlampazasbuenosaires.com, allà hi tens Can Lampazas, el millor cuina gallega del món.
1: Allà vam dinar un dia amb José Mari Vaquero.
21: Veus? I què?
1: Molt bo.
21: Ja t'ho dic jo que sí. Boníssim. Ja t'ho dic jo que sí.
1: Àlex Luna, què tal, com estàs?
25: Molt bon dia, sí que què tal?
1: El Girona se la juga avui a Montilivi contra la Real Societat.
25: Sí, i només val guanyar després de les victòries de l'Espanyol, Sevilla i Alavés ahir. Ara mateix són 19ens, empatat amb Levante, Mallorca, Elgi i Alavés. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també és rebuda, però des de 8:15 el jovent gironí ja serà dins del camp per començar a fer caliu. La bona o la mala notícia, segons com ho vulgueu veure, Estuani tornarà a infiltrar-se, aviam què pot fer, no jugarà de titular, si està per 5 minuts i la cosa està negra, doncs suposo que tornarà a sortir. Dada pessimista pel Girona, que no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, i per primera vegada a primera divisió ho va fer aquesta mateixa temporada. I bé, si guanyen serà un pas, no definitiu, però sí importantíssim, davant d'una Real que ve més tranquil·la, tot i que la permanència no estigui assegurada, però vaja, jo crec que ja ho tenen fet. Cap dels dos ha guanyat en les últimes 5 jornades de Lliga i Mitchell qualificava el partit com el més important de la història.
26: Per mi és el
5: és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. És un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui a nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. I tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
25: Bueno, més clar, impossible. Ara només falta que l'equip transmeti aquesta necessitat i aquesta urgència, perquè la veritat és que no ho ha aconseguit durant aquestes últimes jornades.
1: El Girona és penúltim, ara mateix, amb 39 punts. Hi ha 4 equips empatats, Elche, Mallorca, Llevant i Girona. El Girona és últim pel gol average, amb un partit menys, això sí. Queda el partit d'avui contra la Real Societat i els altres dos contra qui són?
25: Juga diumenge al Metropolitano i juga la setmana que ve en una Elche. Més que possible final davant Elche.
1: A Montilivi.
25: A Montilivi, sí, que l'última vegada que es van jugar alguna cosa, doncs va suposar el no ascens per segona o tercera, per segona temporada consecutiva després d'aquell gol de Pere Milla al 90 que va fer tant de mal.
1: Àlex, ànims, va, que avui guanyarà el Girona.
25: Gràcies, tant de bo, perquè estem massa nerviosos i sense davanter és difícil fer gols a primera divisió.
1: Qui va guanyar és l'Espanyol, Helena. Manolo González va acabar plorant.
18: Sí, que estava molt emocionat al final amb el segon gol, pràcticament amb el primer de Pere Milla ja es va tornar.
1: I tu que estàs constipada així per la celebració de després?
18: No, ja venia d'abans.
6: Estic plorant, jo, tio.
18: Es va emocionar molt amb el gol de Pere Milla, però ja va esclatar amb el de Quique García, va començar a plorar. Manolo molt emocionat, també molts jugadors, a la gespa, Manolo reconeixia, sí que aquests mesos han estat el pitjor moment de la seva vida professional.
1: Escolta, Manolo.
9: Y te diría que casi general, por desgracia, quitando... Cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracia ha sido tremendo. Ha sido una segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura, muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que, por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganan 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. Algunos que ya más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedo fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
1: És interessant, no, el que diu Manolo, perquè, clar, evidentment cobren diners, són futbolistes de primera divisió, però no cobren ni molt menys el que guanya un jugador del Barça o del Madrid, i no és el mateix estar primera que estar segona. Això sí que t'afecta al futur. I el cas de Manolo González, que ha picat molta pedra fins a arribar a primera divisió, 3/4 del mateix. No té una carrera llarguíssima com per haver solucionat la seva vida, no?
18: No, i el que tu dius sí que l'Espanyol ha patit 2 ascensos en els últims 6 anys i saben perfectament el que és estar segona.
1: L'Espanyol té ara 42 punts, està empatat amb Osasuna i València. Salvat encara no està, perquè amb 42, que és més o menys el que marca la frontera, aquest any igual no n'hi ha prou.
18: Potser no hi ha prou, exacte. El diumenge juguen al Sadar contra Osasuna i acabaran la Lliga amb la Reial Societat a casa.
1: A la 1 escoltarem una conversa que va tenir la Helena de Diego amb el Pere Milla, autor del primer gol d'ahir, i una cançó de Manolo González.
6: Sí, perquè he plorat. Perquè he plorat i... No sé per què he plorat. És tal qual. Estic emocionat. Per això, perquè quasi estem salvats i la setmana que ve juguem contra Osasuna, que va, necessitem un punt, i ells també.
1: I hem de vendre alguna cosa, Manolo? Vendrem alguna cosa abans de la 1?
6: Bueno, pues si vols, sí, perquè tota aquesta temporada ha sigut difícil, però per lo menos sempre hem tingut MCAT.
1: Des del principi.
6: I la qualitat es nota en els acabats. I a MCAT hi tens els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, és una passada. Si és que amb els preus més competitius, que pots muntar una plantilla a l'Espanyol només amb coses d'MCAT. MCAT.cat, en seriós.
1: Pausa, endrecem l'actualitat i segona hora del Què t'hi jugues.
10: Què t'hi jugues?
11: A Lleida, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
12: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
11: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
12: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
11: Centre Mèdic Alomar.
12: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
13: Clavería Servicios, especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria, también para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos, pequeños, medianos y grandes, de gasolina y gasoil, también torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios, damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveríaservicios.com.
14: Comercial Pintures, el servei de les indústries amb consum de pintura, maquinària, accessoris i tots els complements que el pintor necessita. Ara, a Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores, un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors, noves pintures anticalòriques i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació ideal per les vostres instal·lacions. Comercial Pintures, sol·licita atenció personalitzada amb l'equip de més experiència i coneixement en pintura de la província. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a la web pintures.com.
15: Comprar un moble comença per una bona decisió i una bona decisió et porta a Hipopòtamo, perquè el fabriquem a mida, perquè tenim cura del seu disseny i perquè t'oferim el millor preu del mercat, ah? I perquè les teves compres no les pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo, al Carràs, hipopòtamo.com.
26: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
27: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
28: Es la una mediodía en Canarias. Donald Trump y Xi Jinping están cerrando hasta ahora con un banquete la primera jornada de este encuentro histórico entre ambos países. Desde Pekín, el presidente estadounidense ha invitado a su homólogo chino a la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. Pablo Mora, buenas tardes.
29: Buenas tardes. Ambos han querido aparcar los temas más espinosos que están marcando esta visita oficial en el intercambio de saludos previo al banquete que está en marcha. Los dos líderes quieren reunirse tres veces más antes de que termine este año y Trump ha lanzado esta propuesta a su anfitrión. To visit us at the White House this September 24th. Que visite la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. Xi Jinping ha insistido en que Estados Unidos y China deben ser socios, no rivales. El progreso de China es compatible con Make America Great Again, ha asegurado el presidente chino, que habla al igual de Trump de conversaciones productivas y profundas en su discusión, en su negociación de esta mañana, de algo más de dos horas, en las que ha salido el tema de Taiwán, aunque Trump no ha aclarado ante la prensa si ha adquirido algún tipo de compromiso ante el líder chino sobre este tema.
28: El Banco de España prevé un impacto acotado por la guerra en Irán, pero advierte de un shock persistente en la energía y riesgos financieros por la inteligencia artificial. Eso es lo que apunta el organismo en el informe que se acaba de publicar, Pablo Anzola.
30: Sí, el supervisor considera que la incertidumbre económica ha aumentado y advierte de que las consecuencias por el cierre de Hormuz van para largo, apuntando literalmente a efectos persistentes sobre la oferta energética global. Pese a todo, el Banco de España sostiene, eso sí, que la crisis geopolítica va a tener un impacto macroeconómico acotado, tanto aquí en España como en el conjunto de Europa, si se mantiene el escenario central. En su informe de estabilidad, el organismo pone el acento además en la inteligencia artificial. Dice que los últimos avances podrían dejar obsoletos algunos modelos de negocio y generar situaciones de inestabilidad para el sistema financiero.
28: En este contexto, como hemos contado esta mañana, la inflación se ha situado en abril en el 3,2%, se ha moderado dos décimas, y este dato es importante porque provoca que las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para compensar el encarecimiento de la energía empiecen a desmontarse. A partir del 1 de junio, el IVA que se aplica a la luz, el gas natural y los pellets recuperará sus niveles habituales del 21%. Después de que el INE haya confirmado que el precio de estos productos ha bajado respecto a hace un año. Lo mismo ocurrirá con el impuesto especial eléctrico. Las rebajas fiscales sí se van a mantener para los combustibles. Sobre esto último ha hablado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
31: En particular, los combustibles sin las medidas habrían crecido cerca del 30%. El precio de los combustibles está más o menos en torno a la mitad. Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán. Se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también también se mantengan durante el mes de junio.
28: Mientras el Partido Popular ha pedido al gobierno que mantenga la rebaja del IVA de la luz y del gas natural al 10%. Ha dicho su secretario de Economía, Alberto Nadal, que nada ha cambiado, según él, que justifique la subida del IVA sobre estos productos.
0: La rebaja del IVA que fue pedida por el Partido Popular y que solo tardíamente incorporó el gobierno en el Real Decreto Ley debe permanecer al menos hasta el 30 de junio y prolongarse en el tiempo si la situación actual de incremento de los precios del petróleo y de inestabilidad en Oriente Medio continúa, porque nada ha cambiado desde que se aprobó el Real Decreto Ley que justifica la elevación del IVA en fecha tan temprana como el 1 de junio.
26: Cadena Ser. Servicios informativos.
3: Renault.
7: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
16: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filete somagro de cerdo 50% Duroc Origen España a 6,99 euros el kilo. En tienda web y app.
17: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
16: Precios válidos en Península y Baleares.
19: Dale, José. Venga, va. Hola, nana. Camila.
20: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
22: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
23: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de ir.
1: Aviam, Seisó, abans del clatellot, has dit abans al principi del Què t'hi jugues que es va produir un petit terratrèmol a Barcelona quan van marcar Rashford i Ferran els gols del Barça al Clàssic.
24: Correcte.
1: Que això queda registrat. Diguem-ne de manera objectiva, vull dir, sí, que es pot observar.
24: Sí, sí.
1: I que si tots els xinesos es posessin d'acord i saltessin a la vegada, la Terra es mouria.
24: Diuen
1: que la Terra es mouria. La Marina Fernández m'explica que ahir van parlar amb un sismòleg i que lo dels xinesos saltant a la vegada no té sentit, que no.
24: Vale.
1: Que és una llegenda.
24: Bueno, bueno.
1: És una llegenda, que ho sàpiguis.
24: Vale, vale. Com la dels 10.000 passos al dia, també, que és una altra llegenda que ho va inventar un japonès, i és mentida. Perquè diuen, si camines 10.000 passos al dia, anirà bé. 10.000 passos perquè ho va inventar un japonès, però no és veritat. Però bueno,
1: perfecte. Aquí li fots el platellot.
24: Doncs mira, avui m'emporto la situació viscuda aquesta passada nit matinada a la pista central del Master 1000 de Roma, on passades les dues, ojo, les dues de la matinada, Rafa Jodar perdia contra l'italià argentí Luciano Dardieri. Partit molt accidentat que va començar a torçar per la pluja. Molt a prop es jugava la final de la Copa Italiana de Futbol entre l'Inter i la Lazio. Continu soroll d'helicòpters que supervisaven la seguretat del futbol i la cirereta. Quan l'Inter guanya, focs artificials i un núvol de fum que es trasllada fins a la pista central i atura el partit de Jodar i Dardieri 19 minuts, perquè a més s'ha de resetejar el funcionament de l'arbitratge electrònic del partit. Al final, derrota de l'Espanyol, com dic, passades les dues de la matinada, en un partit surrealista, gens digne d'un Master 1000.
1: Gràcies, Xavi. 1:07. En un moment parlem del Madrid i les eleccions ja convocades oficialment. M'ha cridat molt l'atenció l'article del director de Marca avui, Juan Ignacio Gallardo, el motivo real de esta atropellada convocatòria d'eleccions. És el títol del seu article. I escriu, per exemple, Florentino ha sumado a la tremenda crisis su propio deterioro de imagen. Me consta que en México, donde me encuentro, se quedaron estupefactos al escuchar lo del acento mexicano de forma tan despectiva. Se les atragantó el ajolote. El daño reputacional es incalculable. Entiendo que esté arrepentido, diu el director de marca en aquest article. Lo cierto es que, escuchando a Florentino, la crisis del club es mucho más grave de lo que parecía. I el que m'ha cridat més l'atenció és això. El motivo oculto de esta precipitada convocatoria no es otro que intentar desactivar una posible candidatura alternativa que pueda arrebatarle el poder y evitar que pueda consumar su gran deseo. Y diu que el gran desig es cambiar el modelo societario, crear un consejo de administración y poner al frente del mismo a su ahijado, el franco-marroquí Anas Lagari. Aquest diu Juan Ignacio Gallardo, director de marca, que és el principal motiu de la roda de premsa d'ahí de Florentino Pérez. Han intentado desactivar cualquier atisbo de oposición de forma seca y contundente, amb l'objectiu de canviar el model societari, crear un consell d'administració i posar al capdavant a Anas Lagari. Insisteixo, aquesta és la columna que m'ha quedat molt l'atenció d'opinió avui del director del diari Marca. Abans de parlar del Madrid, per això, la conversa que l'Helena de Diego ha tingut amb Pere Milla al Larguero.
2: Bien, contento, feliz, después de tantos meses y 18 partidos sin ganar, hay una liberación, ¿no?, por conseguir estos primeros tres puntos de este 2026, pero bueno, sabemos que no hemos hecho nada todavía y hay que seguir puntuando más tres.
3: ¿Cómo de duro ha sido, Pere, todo este tiempo?
2: Pues la verdad que duro, complicado, ha habido momentos de dudas, como cualquier trabajo, ¿no? Pero bueno, al final hay que confiar en el trabajo de uno mismo, en el trabajo que hacemos en el día a día y sobre todo confiar en el compañero, ¿no? Sin ir más lejos, ayer estábamos en la sauna, Kike y yo solos, y yo le dije a Kike: Kikín, que sepas que vas a meter gol 100%. Y me dijo: tú tranquilo, que esto lo sacamos nosotros. Y cuando metió gol, la verdad que yo me he vuelto loco, me he tirado de rodillas por ahí, lo celebrábamos como... Por eso te digo, al final hay que confiar en uno mismo y sobre todo confiar en el trabajo que hace el compañero y morir por el de al lado, ¿no? Al final defendemos un escudo que es increíble, una afición que es increíble y bueno, a muerte con el equipo, a muerte con el club, a muerte con la afición, a seguir.
3: Momento, se fragó todo en esa sauna, ¿no? Entonces...
2: Sí, ha sonado un poco raro, pero sí. La verdad que contento por Kikín, porque bueno, creo que lo necesitaba, creo que tanto o más que yo, después de fallar el penalti en Vallecas, pero bueno, contento sobre todo por el equipo, por volver a sumar más tres y sobre todo contentísimo por afición, ¿no? Porque bueno, una vez más han demostrado que son el alma del club.
3: Ha sido muy bonito el final, cómo se han aplaudido, se han ovacionado. Hemos visto a Manolo llorando, muy emocionado, también algunos jugadores, Dimitrovic, que no podían contener las lágrimas.
2: Sí, yo sobre todo me quedo que bueno, han cantado el himno a capela y... Yo le he dicho a un compañero, disfrutar de esto porque es lo bonito, lo maravilloso del fútbol, ¿no? Llevas tantísimos partidos sin ganar y una afición así exigente como es la del Español, que te cante el himno, es que se me pone la piel de gallina, es que es una barbaridad, ¿no? Sí que es verdad que Dimitri luego lo he visto ahí llorando, darle las gracias al Calvorota una vez más porque, bueno... Yo creo que sin él estaríamos muchísimo peor. Sí que es verdad que el otro día en el vestuario el pobre estaba muy, muy jodido por el primer gol. Pero bueno, yo le dije: Dimitri, no pasa nada. Gracias a ti estamos donde estamos. Y bueno, una vez más hoy ha vuelto a mostrar el gran portero que es, ¿no? Creo que ha hecho ahí un par de paradas que nos han mantenido vivos en el partido. Así que bueno, creo que aquí hay que confiar en el compañero. Creo que todos juntos somos más buenos. Así que bueno, contento por eso, más tres.
3: Esto no está hecho, decías, Pere. ¿Cuántos puntos crees que tenéis que sumar para refrendar esa salvación?
2: no sé, no soy matemático, pero los que sean para dejar al español en primera división, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estar en primera y salvarnos.
1: Me encanta Pere Milla, es tan divertido. El Calvorota, que es Dimitrovic, li devem la temporada a ell, i a la sauna, on vam parlar amb Quique García, que marcarien els dos gols que al final van marcar amb l'Espanyol. Aquesta és la clau, una bona sauna.
4: Sí, la clau és la sauna i el que tu vulguis.
1: Vols cantar ja?
4: Jo no sé, és que aquesta temporada, massa emocions. He gastat massa emocions. O sigui que l'única manera que tinc d'expressar-ho és aquesta. És que ha sigut molt difícil, molt difícil. Portava temps sense guanyar, tenia Europa a tocar, però vam passar una mala ratxa i ara per poc l'equip no baixa. Anaven

Vaig celebrar-ho amb puny amunt. Ara només ens cal un punt, just el mateix que a l'Osasuna. Diumenge voles a la lluna.

0: Raguaiana, eh? El Sant Jordi, diumenge 17 a les 8. 9-3-3-4-4-14-11, el concurs imbècil.
1: Imbècil.
0: Qui guanya s'emporta dues entrades. Qui perdi?
2: Un encenedor de Camino de Santiago, que no l'he fet mai ni el faré. I no sé d'on ha sortit, però està a la meva taula.
0: 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Puja, puja...

0: ¿Qué t'hi jugues?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Donald Trump invita a Xi Jinping a los Estados Unidos en septiembre al tiempo que busca su colaboración para resolver la guerra de Irán y reabrir cuanto antes el estrecho de Hormuz. Trump y Xi Jinping protagonizan hasta ahora una cena en Pekín y más allá de las fanfarrias, la visita de Trump a China deja ya una primera petición del presidente chino, un aviso. Xi quiere que Estados Unidos se oponga de forma más decidida a la independencia de Taiwán. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. El líder chino sitúa a Taiwán como el asunto más importante de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Advierte de que una mala gestión de este contencioso puede provocar un conflicto entre ambas potencias y añade que no puede haber paz con la independencia de ese territorio. Una advertencia que Xi Jinping ha planteado a Trump a puerta cerrada, según los medios estatales, y que Trump no ha comentado en público, no ha aclarado si hay concesiones a China sobre este asunto. Ante las cámaras, las palabras han sido conciliadoras. Xi Jinping le ha dicho a Trump que su Make America Great Again es compatible con el progreso de China, que es mejor ser socios que rivales. Y Trump, como decías, le ha invitado a la Casa Blanca. Le propone ir el próximo 24 de septiembre entre halagos constantes al líder chino del que espera algún gesto relacionado con Irán.
2: Ahí media, explicamos bien por qué es tan importante para China que la posición de Estados Unidos no sea tibia en este asunto de Taiwán, a quien, recordemos, Washington vende material de defensa. 2:01 p.m. Juan Manuel Moreno en la SER. A 3 días de las elecciones andaluzas, el candidato del PP marca territorio frente a Génova 13. Dice que si tiene que negociar con Vox, él va a dirigir esas negociaciones, aunque aspira en cualquier caso a la mayoría absoluta. Y a preguntas de Ángels de por qué no está haciendo ya estos días actos conjuntos con Feijóo.
4: En esta extensión de nuestra comunidad autónoma, que cada uno haga, pueda hacer doble impacto, ¿no? Y por eso el presidente Feijóo pues, va a algunos territorios, yo voy a otros. Y evidentemente lo que sí ha apelado, lógicamente, es a no valorar cosas de Andalucía en campaña electoral, ¿no? Que nadie entre a opinar sobre Andalucía que no seamos los propios andaluces.
2: Juan Manuel Moreno, que ha vuelto a acusar a la asociación Amama de Sevilla de tener vínculos políticos con el PSOE. Amama, la asociación que, recordemos, denunció la crisis de los cribados que destapó en su día la SER. Luego y media nos acercamos a las distintas caravanas de las andaluzas, mientras en Madrid Ayuso ha respondido esta mañana en la Asamblea a las preguntas de la oposición por su polémico viaje a México. Ayuso insiste, México no existió hasta que llegamos allí.
5: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Todos mis viajes y todos mis gastos están en el portal de transparencia. Ya le adelanto algo. Nosotros no viajamos
2: Silencio.
5: Con prostitutas. Gracias.
2: No viajamos con prostitutas. Ayuso ha dicho que su viaje lo pagaron los premios Platino y las autoridades de Aguascalientes, a las que, recordemos, Madrid dio 300.000 euros a cambio de un galardón para la presidenta. 2:03 y muy atentos porque a media vamos a explicar aquí con una factura en la mano cuánto nos va a subir la luz o el gas a partir de junio. La moderación de los precios con la inflación de abril en el 3,2 devuelve el IVA a estos suministros, de estos suministros al 21%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
6: Sin las medidas habrían crecido cerca del 30% el precio de los combustibles y están más o menos en torno a la mitad. Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán, una guerra que todavía sigue teniendo consecuencias y por lo tanto se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio.
2: El IVA de los carburantes que no se ve afectado, recordemos, por este mecanismo, así que de momento se mantiene la rebaja actual. Y por supuesto, un día más, el Real Madrid, el club, convoca ya oficialmente las elecciones y Florentino se enfrenta esta misma tarde en el Bernabéu al termómetro de la afición. El Madrid tiene partido frente al Oviedo, partido de Liga. Sobre esta crisis acaba de hablar Rafa Nadal, que siempre ha sonado como aspirante a esa presidencia del Madrid, y hace unos minutos en Manacor, pues no ha querido alimentar más esta polémica.
7: El fútbol sobre todo da para tanto a nivel de escribir páginas y de hablar y al final lo que no quería era que mi nombre estuviera metido en algo que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces solo quería matizar antes de que la bola se fuera haciendo un poquito más grande sin ningún sentido.
2: Ahí media, viene Hora 14 Antón Meana, al que vamos a meter ya en nómina de este programa.
1: Hora 14 con Javier Casal.
2: Con más cuestiones desde la redacción de informativos, ahí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Con dos noticias de última hora, acaba de dimitir el ministro de Sanidad británico. Streeting deja el cargo para postularse como líder de los laboristas frente al primer ministro Keir Starmer. Además, acaba de terminar el juicio a los Puyol, que ha quedado visto para sentencia después de 6 meses y 38 sesiones. Todo esto mientras que seguimos pendientes de la evolución del antivirus. El ciudadano español positivo se encuentra estable. Su estado no ha ido peor en las últimas horas, aunque sigue teniendo síntomas, mientras que el hospital en el que está ingresada grave en la UCI. La paciente francesa ha confirmado que no está con respiración asistida. Esto pese a que los epidemiólogos franceses lo anunciaron el martes.
2: El tiempo con Jordi Carbó.
8: Lluvia y ambiente un poco frío en el Cantábrico, sol y suavidad en el resto del país. En el Cantábrico, con el paso de las horas, la lluvia irá ganando más intensidad. Y en la cordillera cantábrica la cota de nieve se situará alrededor de los 1.500 metros. En el resto del país va a hacer mucho más sol, con máximas alrededor de los 20 grados, superando con facilidad los 25 en el Valle del Guadalquivir y en el Mediterráneo, sobre todo entre las provincias de Valencia y Málaga. A destacar también durante la tarde algunos chubascos en la Ibérica y en el Pirineo.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos a las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
9: Acaba de quedar vist per sentència el judici a la família Pujol. Així ho ha dictaminat el jutge José Ricardo de Prada fa molt pocs minuts des de l'Audiència Nacional.
10: Bueno, pues, visto para sentencia.
9: Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família. Les comarques de Girona i la Catalunya Central són els escenaris de les vagues avui de professors. Ara mateix hi ha manifestació a davant de la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra. Això el mateix dia que el govern obre la porta a una millora encara més de les condicions laborals dels professors després de la primera reunió amb els sindicats que s'ha fet aquest matí a Barcelona.
11: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
9: Es tornaran a reunir dimarts que ve i aquí els professors esperen una mica més del que se'ls ha ofert avui.
12: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
13: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
9: 9 de cada 10 accidents laborals mortals es produeixen per alguna negligència de l'empresa. En el darrer any, la Inspecció de Treball de Catalunya ha posat més de 53 milions d'euros en multes a firmes que han incomplert la normativa, sobretot per jornades excessives o per tenir treballadors sense papers. I us explicarem la denúncia d'un home amb mobilitat reduïda a Barcelona que demana a l'Ajuntament que li retiri una multa de gairebé 400 euros perquè quan va aparcar el cotxe en una plaça reservada li va caure la targeta a terra. Va recórrer la multa i va fer-ho certificant que va amb cadira de rodes. Tot i això, l'Ajuntament li manté la sanció. De seguida us expliquem tots els detalls. Això en un dijous vital pel Girona. Juga la permanència a les 8 a Montilivi en el partit contra la Real Societat en la penúltima posició ara mateix al Girona després que l'Espanyol superés la prova amb la seva primera victòria de l'any. També anirem fins allà, però abans hem de saber quin temps farà Jordi Carbó.
8: Durant la tarda tindrem dues situacions ben diferenciades. Al nord de Catalunya, molts núvols, ambient fresc i alguns xàfecs, mentre que al centre i sud de Catalunya el vent de ponent guanyarà protagonisme, bufant de moderat a fort. Al llarg de la tarda assolirem els cops màxims de ponent, el Pla de Lleida i l'altiplà de la Segarra, també a gran part de les comarques de Tarragona, ratxes màximes de 60-80 km per hora, al voltant dels 50 a les comarques de Barcelona. Temperatures màximes al voltant dels 20 graus, però amb aquest vent, sensació d'ambient força fresc. I més fresc encara, al Prepirineu en tindrem xàfecs, també a les comarques de Girona i a les de Barcelona, al nord del Vallès Oriental, al Maresme i al nord del Berguedà i Osona també hi haurà alguns xàfecs aquesta tarda.
9: A la tècnica Guillem Arnal, a la producció Martí Ramírez, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. L'actualitat ens fa estar pendents de dos punts. Ara mateix el primer és la plaça Pompeu Fabra davant de la seu de la Generalitat a Girona, que és l'epicentre de les protestes avui dels mestres. Avui la vaga és a Girona i la Catalunya Central. I en aquesta plaça hi ha en Carles Couso en directe. Carles, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Joan.
9: De seguida hi anem, però també hem d'anar a l'Audiència Nacional, on fa res, fa molt pocs minuts, ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol després de mig any. I l'ha estat seguint fins l'últim moment l'Andrea Villòria. Com estàs, Andrea?
15: Hola, bona tarda, Joan.
9: Sobre la taula, recordem, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó, i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família.
15: Sí, després de 38 sessions que van començar el novembre, el judici contra els Pujol ha quedat vist per sentència, després d'escoltar avui els advocats dels últims empresaris que critiquen haver acabat en un procediment que ha durat més d'una dècada sense proves, diuen, només per haver fet negocis legals amb el primogènit de la família.
16: Parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé...
17: Y a partir de ahí, todo lo que se relaciona con el señor Jordi Pujol Ferrusola se convierte automáticamente en delincuentes contaminados por su presencia.
18: Favor inconfesado irregular, lo repitieron hasta la saciedad. ¿Qué favor? No se ha practicado prueba que acredite que favor irregular...
15: Tots els acusats han renunciat al seu dret a l'última paraula, així que ara és el torn ja dels jutges que hauran de decidir si els condemnen o els absolen.
9: Avui, per tant, acaba un judici que ha durat mig any, però per arribar-hi n'han calgut 14 des que es va destapar la fortuna d'Andorra. I els jutges, bàsicament, hauran de decidir entre dues tesis. La de la Fiscalia, que manté que la fortuna Andorra era de comissions il·legals, i la de la defensa, que manté que no hi ha proves i que els diners eren una simple herència.
15: És un dels judicis més importants de la història de Catalunya, que s'ha vist aigualit pel pas dels anys, més d'una dècada, com dius, per l'arxiu contra l'expresident Pujol per deteriorament cognitiu.
19: La conclusió que saca o ha tenido el tribunal és la impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento.
15: I també per la prova del judici que, tot i els esforços de la Policia Nacional...
20: La referente, además, por poder vincular con la corrupción, que siempre ha sido mi gran esfuerzo.
15: No ha aconseguit concretar la corrupció que la Fiscalia creu que hi ha darrere de la fortuna d'Andorra. El relat el té clar el fiscal, és la contradicció d'una família, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
21: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España ens roba, con los hechos investigados en este procedimiento.
15: I aquests fets, diu, són que van amagar durant dues dècades l'equivalent, assegura el fiscal, a 38 milions d'euros evadint impostos d'una fortuna il·lícita i d'origen desconegut. Al final, el fiscal creu que aquests diners són corruptes i ha proposat múltiples teories, que són comissions de Gran Tibidabo, d'operacions urbanístiques de la Barcelona preolímpica, de Banca Catalana. Amb certesa no s'ha pogut demostrar cap, admet l'advocat de l'Estat, que assegura, però, que aquests diners...
22: Esto es un favor inconfesable, no se corresponde con una actividad económica real.
15: Amb l'expresident de la Generalitat fora del cas, l'autèntic protagonista jurídic Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de la família, nega que hi haguessin favors. Diu que li pagaven milers d'euros per fer d'intermediari.
23: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada. Siempre es pasar información privilegiada.
15: I els empresaris imputats ho corroboren.
24: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
25: Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes.
26: Y... ¿Con quién?
15: Ara bé, l'acusació diu que aquesta versió tampoc té proves suficients.
27: En los correos que se aportaron aquí no consta ningún trabajo efectivo ni no tenemos absolutamente nada.
15: Així que negocis a banda, l'altre gran tema és Andorra. Els fills insisteixen que els diners són l'herència de l'avi Florenci.
28: Enfrentamientos de mi abuelo con mi padre. Sufría por ver cómo su hijo dedicaba su vida y su economía.
29: Para los distintos proyectos culturales y sociales de país.
28: Estaba muy preocupado mi abuelo por la auténtica obsesión de mi padre por Cataluña.
15: No han mogut ni una coma de la versió de la família, que també va apuntalar al gestor andorrà del banc.
30: Me pregunté de qué era, me dijo que era una herencia que han recibido del avi, de l'abuelo.
15: Per tot plegat, la defensa dels Pujol insisteix que no hi ha proves suficients per condemnar-los.
31: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
15: I així enarbonen el principi bàsic del dret penal, indubio pro reo. En cas de dubte, ha de prevaldre la presumpció d'innocència.
9: Mig any de judici resumit en minut i mig. Gràcies, Andrea Villòria.
15: A vosaltres.
9: L'altre directe del que estem pendents, a Girona, epicentre avui de les protestes dels mestres. I és que avui la vaga s'està fent a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, i hi ha el nostre company en Carles Couso a la manifestació davant la seu de la Generalitat de la ciutat de Girona. Carles, què està passant? Bona tarda.
14: Bona tarda, Joan. 8.000 persones, segons els sindicats, la meitat, segons la policia, s'han concentrat aquest matí pel centre de Girona. Fins fa pocs minuts, centenars de docents, també molts nens que han vingut amb els seus pares, es concentraven a les portes del govern de la Generalitat a Girona. A les acaballes ja d'aquesta manifestació estem ara. Ara grupets de mestres que comenten la jugada, la majoria dels que s'han manifestat avui vestits de groc, com és tradició, i molts amb flors de paper a la mà, grogues i negres, que han anat penjant per la ciutat, també a la paret de la seu del govern a Girona, jugant així amb un dels lemes de la convocatòria: no estem per flors, que li queda d'ullet clara el temps de flors de la ciutat de Girona. I entre els missatges dels docents, un de clar.
0: A tota la gent que diu que només ens manifestem pels diners,
2: que no és cert, és fals. El sou també hi és, però tot aquest malestar no és només pel sou.
0: Diria que vinguessin a veure un dia a l'aula quina és la realitat.
3: Doncs el que li diria és que estem lluitant pel futur de Catalunya.
4: El moment que entres a les aules trobes que no tenim recursos, que ens falten mans.
14: A la manifestació, crits també en contra de la infiltració de Mossos en assemblees educatives, unes assemblees que asseguren els docents gironins prepararan accions contundents per les pròximes setmanes. Diuen que si no hi ha acord, el curs no acabarà amb normalitat i que si no hi ha acord entre sindicats i govern, la vaga de tot el país convocada pel 27 de maig es traduirà en una escalada del conflicte i que a principis de juny tornaran a sortir al pati en forma de colònies per tothom. Això, Joan, això de sortir al pati en llenguatge de protestes docents ha volgut dir últimament tallar carreteres.
9: Doncs gràcies, Carles Couso, des de Girona. Ara mateix també s'estan acabant aquestes protestes que s'han produït a Vic o també a Manresa. Hi ha hagut talls també al matí en carreteres com la Nacional 2, la 2, la C66 i també al Bages, a la C16. De fet, aquesta carretera, la C16, encara està tallada ara mateix entre Sant Fruitós del Bages i Sallent. Avui hi havia la primera reunió per desconvocar les vagues, que en aquest cas, com dèiem, en aquest cas afecten avui la Catalunya Central i Girona. La Soledad Domínguez és a la Conselleria d'Educació. Com estàs, Sole?
5: Hola, Joan, bona tarda.
9: I tot i que la trobada ha acabat sense acord, que això ja s'esperava perquè era la primera, sí que totes les dues parts han quedat que tornaran a veure's dimarts que ve. L'important, la Generalitat obre la porta per primera vegada a millorar-los una mica més les seves condicions.
5: Sí, el departament assegurarà que explorarà els marges de l'acord que ja va signar amb Comissions UGT per intentar afegir noves propostes que millorin tant el desplegament de l'escola inclusiva com les condicions laborals dels mestres. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
6: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que em sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
5: I malgrat ho hem preguntat de totes les maneres possibles, Jiménez ha evitat concretar si aquestes millores laborals volen dir més sou o volen dir accelerar els increments que ja s'havien pactat pels pròxims anys. Això, precisament, que hi hagi millores salarials és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la taula de negociació la setmana vinent. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
7: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa, doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris i deixés la inclusiva fora.
5: En matèria d'inclusiva, el govern ha explicat als sindicats que al setembre hi haurà un reforç de plantilles amb 1 miler de professionals més, dels quals el 60% seran especialistes per atendre la complexitat, però els docents exigeixen també diners, nous complements o recuperació del deute pendent dels anys de les retallades.
9: Un d'aquests sindicats de professors, en aquest cas la CGT, Gràcies Soler, ja ha demandat aquesta infiltració de dues agents de la policia en una assemblea de docents. Ho ha portat als tribunals, tot després de titllar de totalment insuficients les disculpes del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que van qualificar-ho d'error.
10: No és una decisió de caràcter polític, és una maniobra operativa mal plantejada, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
9: Aquesta compareixença extraordinària d'ahir al Parlament, en què tota l'oposició menys el PP va criticar la infiltració i es va exigir la dimissió del director de la policia. Fins i tot ho van fer els socis de govern com Esquerra.
15: Sí, tant els sindicats com l'oposició ho troben insuficient i reclamen depurar responsabilitats.
11: Han de dimitir.
10: La resposta ha de ser molt més contundent.
12: Cal un gir de 180 graus.
13: S'han passat 3 pobles.
15: Interior, en canvi, confia haver tancat la polèmica després d'una setmana de malson, admeten fonts de la conselleria. Ahir la seva titular, Núria Parlon, assumia que aquestes infiltracions van ser una error greu.
10: D'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
15: Fruit deia de la inèrcia operativa, el director de la policia Josep Lluís Trapero admetia també que aquesta acció,
1: doncs que no era oportuna o necessària,
15: per evitar que això es repeteixi, han anunciat canvis a la normativa de Mossos per restringir aquestes infiltracions en moviments socials que no suposin un risc.
1: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
15: I tot i que ahir la consellera
10: també estenc la mà, més enllà d'aquesta compareixença d'avui, als sindicats educatius.
15: Un d'ells, CGT, ha presentat avui una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el govern, Interior i la direcció de la policia catalana.
9: Bé, amb tot això, amb aquestes vagues a l'educació, l'oposició carrega contra el fet que Salvador Illa, el president de la Generalitat, sigui ara mateix de viatge als Estats Units, a Califòrnia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, acusa el president de ser reincident a l'hora d'evitar les crisis del país.
8: Aquest final de reunió sense acord demostra una vegada més aquesta falta de lideratge de la consellera Niubó. Tot això passa en un moment en què el president Illa torna a ser fora, és a Califòrnia. No és la primera vegada que en un moment de crisi el president està absent i, per tant, nosaltres reivindiquem aquesta manca de lideratge.
11: Hora 14. Amb Joan Bofill.
9: Ara són les 2:20. Els preus a Catalunya han pujat un 3% l'últim any. Segons les dades d'inflació publicades avui, l'IPC ha baixat una dècima respecte al març, el primer mes on es va començar a notar l'impacte de la guerra.
12: Pol Valero. Sí, el febrer i el gener la inflació estava al 2%. L'esclat de la guerra a Iran el va fer pujar sobtadament al 3,1% al març, però ara a l'abril l'escalada no només no ha continuat, sinó que s'ha moderat una mica. Això es deu a la baixada de l'electricitat habitual. Aquest mes, en canvi, els carburants i els combustibles continuen pressionant a l'alça pel bloqueig de l'estret d'Hormuz.
9: La Generalitat, per cert, avui hem sabut que ha posat més de 53 milions d'euros en multes a empreses que l'any passat van incomplir la normativa laboral. És un 8% més que el 2024. Segons el balanç que ha presentat avui la Inspecció de Treball, aquestes infraccions han augmentat. Però és que també s'ha constatat que quan un treballador mor a la feina, ben poques vegades això és fortuit. Atenció, perquè en 9 de cada 10 accidents laborals mortals, les empreses incomplien les mesures de seguretat.
12: Sí, la Inspecció de Treball investiga sempre tots els accidents traumàtics, greus i mortals. L'any passat va investigar les causes de 54 accidents on hi va haver un treballador mort. En 48 van arribar a la conclusió que l'empresa era culpable d'un incompliment de la normativa de prevenció de riscos. En total, el 2025, la inspecció va investigar 2.500 accidents greus o mortals. En 3 de cada 4 es va detectar una infracció en matèria de seguretat i en gairebé la meitat van acabar amb una sanció econòmica per compensar l'empleat.
13: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
12: És Laura Freixas, directora general de la Inspecció de Treball a Catalunya.
9: I hem de parlar també, en aquest cas, de Glovo, que acomiadarà 91 repartidors a Catalunya. Els sindicats i l'empresa han acordat reduir l'afectació de l'ERO que s'havia anunciat inicialment per 143 persones de ciutats catalanes petites i mitjanes.
12: Sí, després d'un mes de negociacions s'han aconseguit salvar una cinquantena de llocs de feina, per exemple, una vintena a Salou, a altres ciutats, però com Castelldefels. Glovo deixarà de tenir-hi riders contractats directament i operarà subcontractant-los a través d'empreses de logística que tenen flotes de repartidors. L'empresa també ha ofert una vintena de recol·locacions a ciutats més grosses. De fet, tal com vam avançar aquí a Ser Catalunya, Glovo va justificar l'ERO assegurant que des de que han passat a contractar els repartidors no han aconseguit ser rendibles algunes ciutats petites i mitjanes com Calafell, Molins de Rei, Platja d'Aro o Arenys de Mar.
9: Gràcies, Pol. Són les 2:23, un minut i més notícies.
16: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
17: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
18: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la 37a trobada al Pirineu. L'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Mateo Renzi, Josep Borrell, Salvador Illa, empreses familiars, startups, networking i un lema, el nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
19: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida. Visita'ns a callesa.com.
2: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa d'ambotlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Hora 14, amb Joan Bofill.
9: Són les 2:24. A Reus aquest matí una dona víctima de violència masclista ha estat desnonada d'un pis de titularitat municipal. L'Ajuntament assegura que se li havien ofert alternatives. Eva Hidalgo.
22: L'afectada vivia sola a l'habitatge des que va denunciar l'agressor, que té un ordre d'allunyament. El gener es va aturar la primera ordre de desnonament que finalment s'ha dut a terme avui. Els Mossos l'han detingut per obstrucció a la justícia i resistència, conjuntament amb un membre del Sindicat d'Habitatge. Laia Creus.

0: Instrucció a la Justícia i Resistència, conjuntament amb un membre del Sindicat d'Habitatge. Laia Creus n'és portaveu.
1: Realment molt fort i lamentable. Rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
0: Els serveis socials l'atenen des de fa 5 anys, segons l'Ajuntament, que diu que se li han posat damunt la taula solucions temporals. Segons el sindicat, l'única opció han estat dues nits d'hotel.
2: I la mobilització veïnal ha aconseguit aturar el desnonament de la Marga, la veïna del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, que un fons d'inversió vol expulsar per llogar el seu pis com a lloguer d'habitacions. El jutge ha decidit paralitzar el llançament, previst aquí a 15 dies, fins que resolgui definitivament el cas. I tornem als jutjats, en aquest cas a l'Audiència de Barcelona, on també ha de quedar vist per sentència avui el judici contra un capellà vinculat a una escola de Sant Andreu acusat d'abusar d'un alumne de 8 anys amb autisme. L'acusat ja va ser condemnat el 2023 per tenir material pedòfil i la Fiscalia li demana 6 anys de presó. Martí Oliver.
3: Durant el judici s'ha reproduït una declaració de la víctima que ha explicat que quan feia primària el religiós acusat el va venir a buscar mentre feia educació física salvant-ho al seu despatx i allà li va fer carícies per sobre la roba al pit i a la cama. A més, el va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú. El pare també ha relatat que el seu fill li va explicar això 7 anys després, quan dues amigues de l'institut a qui ho havia confessat el van pressionar i que arran d'aquell episodi assegura la víctima va deixar de voler anar a l'escola fins al punt de tenir vòmits i que anys més tard va acabar amb episodis d'autolesions i dos intents de suïcidi. Els pèrits del tribunal han vist compatible que expliqués un record i no un engany, tot i que els que ha proposat la defensa creuen que els informes no són vàlids. Ara estem a la recta final del judici pendents que declari el capellà acusat.
2: I el síndic de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament que retiri una multa de gairebé 400 euros que va posar un home amb discapacitat que va aparcar el seu cotxe en una plaça reservada, però li va caure la targeta que ho acredita a terra. Considera que, tot i que la multa és legal, en el fons és injusta. Ferran Dalmau.
4: El dia dels fets, l'home de 71 anys va aparcar en una plaça reservada i va deixar la targeta al parabrisa, però li va caure mentre treia la cadira de rodes del maleter. Al tornar, va veure que la grua li havia retirat el cotxe i va haver de pagar 173 euros, a més de 200 euros més de multa. Tot i presentar al·legacions, l'Ajuntament li ha mantingut la sanció. L'home entén que li retiressin el vehicle i no reclama els 173 euros de la grua, però sí que vol que li retirin la multa. La sindicatura demana a l'Institut Municipal d'Hisenda que revisi el cas i revoqui aquesta sanció perquè, tot i ser legal, considera que l'actuació de l'Ajuntament és poc respectuosa amb la proporcionalitat, la bona fe i la confiança entre administració i ciutadania.
2: I atenció al que ha aconseguit l'Hospital Clínic de Barcelona. Reduir un 22% les emissions de la diàlisi i estalviar l'equivalent a l'aigua de 9.000 dutxes de 5 minuts. Aquest tractament, el de la diàlisi, el segueixen persones amb insuficiència renal i és una de les activitats hospitalàries que més emissions genera pel consum d'aigua i electricitat i per la seva producció de residus. Susana Ruiz.
5: El cap de la secció de diàlisi del Clínic, Francesc Maduell, explica la gran quantitat d'aigua que es necessita per fer aquest tractament vital per milers de persones.
6: El consum d'aigua és al voltant de 400-500 litres per a cada tractament de diàlisi, és el promig. I això vol dir que aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisi a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
5: El Clínic ha adoptat mesures com l'augment dels tractaments a domicili i l'optimització de fluxos de líquid a les sessions per reduir la petjada ambiental. Malgrat que cada cop es fan més diàlisis, el 2025 el Servei de Nefrologia va reduir en prop de 19 tones les emissions de CO2. Això és una cinquena part menys que l'any anterior. També va consumir 559 metres cúbics menys d'aigua.
2: I en esports, sí, l'Espanyol ha jugat a la permanència i va aconseguir salvar-se. Avui li toca el Girona, rep a Montilivi a la Reial Societat. Última hora, Àlex Luna, bona tarda.
7: El Girona se la juga avui a les 8 a Montilivi davant la Reial Societat i només li val la victòria, especialment després de veure que Espanyol, Sevilla i Alavés van guanyar ahir els 6 partits i es queden 19ens, per tant, en posicions de descens. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també hi haurà rebuda i mitja hora abans del partit. El jovent gironí ja començarà a fer caliu per mentalitzar a la plantilla. Estuani tornarà a infiltrar-se per si cal tornar a salvar l'equip i, tot i que la dada sí, que el Girona no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, sí que hi ha sensacions de que es pot guanyar i de que és una final que es pot treure endavant. Una Real que ve més tranquil·la amb 44 punts, que no té la permanència matemàtica, però bàsicament ja està assegurada, i tot i que cap dels dos equips hagi guanyat en els 5 últims partits de Lliga, Girona i Montilivi estan convençuts de que és un dels partits més importants de la història del club com va dir Mitchell

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Torna la Fira Verdlloc, la Fira de l'Alimentació Saludable, Sostenible i de Territori de Ponent. El diumenge 17 de maig, a Bell-lloc d'Urgell, demostracions de cuina en directe amb Maria Nicolau, Mercè Camins i Sergi Caelles. Activitats familiars, tastos i dinar popular de cassola de tros, gentilesa de Plus Fresc. Diumenge 17 de maig, Fira Verdlloc, a Bell-lloc d'Urgell. Més informació a firaverdlloc.cat i a @firaverdlloc.
2: A Mecanocamp volem fer-te més fàcil la feina amb tota la gamma de maquinària i eines per al teu hort i jardí.
3: Desbrossadores, robots tallagespes, motoaixades, bufadors i molts més en primeres marques com Estil, Onda, Toro i Sequi.
2: Al nostre taller hi trobaràs recanvis i reparacions de tot tipus de màquines i servei de lloguer.
3: Mecanocamp, al Parc Comercial La Creu del Batlle, al 973 26 28 44, a mecanocamp.es i a xarxes socials.
4: Al Monestir de les Avellanes Ecoresort us portem el curs d'Enneagrames impartit pel professor Lluís Serra i Llançana, psicòleg, teòleg i filòsof. L'Enneagrama és un sistema mil·lenari d'autoconeixement pel creixement personal i la millora de les relacions amb els altres, com la família, amistats i fins i tot el treball. Del 22 al 24 de maig, Enneagrama nivell 3. Reserveu al 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes Ecoresort, Os de Balaguer.
5: Confiança que torna. A Lleida ens coneixem tots. A Grup Assisum renovem el nostre compromís amb els tallers de Lleida i comarques. Més rapidesa, més solucions i més atenció comercial. Oferim serveis de rectificadora i productes d'automoció reconstruïts com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules i radiadors. Demana'ns, sabem escoltar i millorar. Grup Assisum. Propers, transparents i de Lleida com tu.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.
7: Gràcies per tant.
8: Sube la emoción. Baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
9: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
8: Con financiación hasta en 12 meses.
9: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
10: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
11: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
12: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
13: Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
14: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe, sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
6: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
15: Bona tarda, Xavi.
16: Bona tarda, Jordi.
15: Escolta, ara que estàs al Teatre Condal amb l'espectacle Una idea genial, estàs fins al 31 de maig,
16: sí.
15: Em tens preocupat, on estàs dormint? Perquè és que tu vius molt lluny d'aquí.
16: Molt lluny i molt mal comunicat.
15: Per això t'ho dic.
16: Sí, no, estic vivint a un pis que, per sort, la productora Focus m'ha deixat, m'ha posat al meu abast.
15: Molt bé.
16: I estic molt bé, estic aquí a Gràcia. al meu barri, perquè jo vaig viure aquí 10 anys, i és el meu barri. No?
15: Home, això vol dir que et valoren, perquè tal com està el teatre, que et posin un pis...
16: Sí, sí.
15: Seria fàcil que diguessin, ja et trucarem, agafem algú que estigui aquí,
16: sí, sí,
15: i tiri milles.
16: Sí, sí, una valoració, òbviament, sí, sí, sí, clar. Fa anys que treballem amb ells, he coincidit amb bueno, han confiat en mi en diverses ocasions, i ells saben quina és la meva realitat, visc fora, i si hagués de pagar-me jo l'estança i els viatges,
15: no
16: i a més,
15: compte.
16: No surt del compte. I, bueno, tinc la sort de que... Bueno, que se m'ha necessitat en alguns moments per fer la meva feina i ho he encantat, clar. Em tracten molt bé des de Focus sempre.
15: I fas això que els dies que tens lliures te'n vas cap a casa?
16: Sí, puc. Ara ja fa... No, aquesta vegada no he pogut perquè per això de les comunicacions que et deia, no? Que, clar, tenim només dilluns festa. Llavors, l'última funció, el diumenge, és a 6:45. Llavors ja no em dóna temps a agafar un tren. I hauria de fer servir el dia de festa per anar, veure'ls una estoneta...
15: No paga la pena.
16: I el dia següent tornar. Ho he fet, moltes vegades. Però ara ja els nens són grans, ja em troben menys a faltar. Per sort, la meva parella ara està aquí amb mi, perquè casualment tenia un temps lliure i ha pogut venir amb mi. I els nostres fills, que ja són
15: tan
16: grans...
15: Tan sols a casa?
16: Sí, però un té 25 i l'altre té 18 i estan aprenent
15: això...
16: a viure sols i a fer-se càrrec de la casa.
15: Això és el que em preocupa.
16: Important.
15: Quants anys tenen?
16: 25 i 18, sí.
15: Estan a l'edat.
16: Estan a l'edat.
15: Sí,
16: sí, sí, sí, però, bueno, s'ho estan manegant bastant bé, eh? Estem contents, sí.
15: No hi ha denúncies de veïns?
16: No, de moment no.
15: De moment.
16: Per sort, vivim en un poble de 600 habitants.
15: Per això, que tothom es coneix.
16: Sí, sí, sí, allà, si passés alguna cosa ens assabentaríem.
15: Ho sabríeu. Sí. Que, escolta, després al setembre estaràs amb l'obra 53 Domingos,
16: sí,
15: del
16: correcte.
15: Cesc Gai,
16: sí.
15: Que assageu aquí, després marxeu a Madrid, feu gira,
16: sí, sí.
15: O sigui, allà també tocarà que et posin algun piset,
16: sí,
15: amunt i avall,
16: sí,
15: no?
16: Sí, sí, efectivament. Sí, comencem el juliol a Madrid i fem un mes d'assajos allà a Madrid i després reprenem aquí a Barcelona. Al setembre deixem a l'agost una mica lliure per poder descansar i al setembre continuem assajos i estrenem. Fem un parell de bolos, Múrcia i Cartagena, em sembla, i després venim aquí al Condal i estarem aquí 3 setmanes, comencem gira per Espanya i anirem a València, per sort anirem a la meva terra, anirem al Coll, que és el meu poble.
15: És casa teva.
16: És casa meva. I encantat de tornar a treballar amb el Cesc, perquè ja vam coincidir amb... Ja em va trucar per fer Los Vecinos de Arriba, Els Veïns de Dalt, que la van fer la versió castellana a Madrid i la gira per Espanya, i vaig tenir la sort de poder fer un dels personatges, i ara ha tornat a confiar en mi, i jo estic encantat, clar.
15: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor Xavi Mira.
17: A SER Catalunya i la cadena SER.
18: Un bar enrotllau de poner copas.
17: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Xavi Mira amb lo más importante es tener salud, del músic i humorista Pepintre, que és un tema que parla d'algú a qui la vida, parlant en plata, doncs l'està putejant a base de bé, i és clar, davant d'aquestes funestes circumstàncies, doncs no li queda un altre que refugiar-se en el tòpic, que alhora també és una grandíssima veritat, sí. Que bé, el més important és tenir salut, sense salut no tens res.
1: No. I mira, i en contraposició amb el que li passa al protagonista de la cançó, a mi en aquell moment, que això em recorda el moment que vaig arribar aquí a Barcelona.
0: No? La cançó està publicada l'any 98.
1: Sí.
0: És aquesta època quan tu arribes
1: aquí? Jo arribo al 99 aquí a Barcelona, a fer La venganza de Don Mendo, de la mà del Tricicle. El Paco Mir va dirigir la funció, em van trucar per fer una prova, vaig fer la prova, em van agafar i aquí va començar una aventura aquí a Barcelona molt important a la meva vida, a nivell professional i a nivell personal també. No? Aquest cantant, el Pepintre, me'l presenta, o sigui, me'l descobreix el Pep Cortés, un home molt important a la meva vida, actor i director teatral, i que sortirà segurament en aquesta conversa algunes vegades. El Pep em descobreix, el Pep i la Sílvia, la seva vídua, perquè el Pep ens va deixar desgraciadament el desembre del 2019, me'l descobreixen i vinc a Barcelona i els dos o tres dies d'estar aquí vaig a les Cotxeres de Sants a veure un concert d'aquest home. I casualment coincideixo amb el Paco Mir allà, que just al matí havíem estat assajant i no sabíem que havíem d'anar al mateix concert. Per sort vaig poder treballar més anys. Anys més tard he coincidit un parell de vegades en un parell de projectes amb el Pepintre.
0: Amb el Pepintre?
1: Sí.
0: Superpersonatge, no?
1: Molt. I un tio molt entranyable i un bon amic. Tot i que no tenim una relació molt estreta, però sí que sempre que hem treballat junts partim de l'admiració que jo li professo. I després, amb la seva bonomia, doncs es fa amb tothom. És un tio molt, molt interessant.
0: Que a veure, ubiquem-nos. Tu, sí. Quan vens de Barcelona, tens 31 anyets,
1: sí.
0: No? Vens del 68.
1: Sí, 30, 31, sí.
0: Ja vens una mica fet.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: no ets
1: sí.
0: Un xaval que ve amb la maleta plena de somnis, que també, però vull dir, ja sí. Tens un recorregut darrere.
1: Un petit bagatge, sí.
0: Tu vens sí. Amb feina ja... que la portes de casa, no?
1: Sí.
0: O sigui, tu estàs al coll amb sí. Les teves coses i et truca el Paco Mir, que no sé com s'ho fa, però apareix 7 o 8 vegades a les converses d'aquest programa cada setmana.
1: Sí,
0: és increïble, està tot arreu.
1: Sí, li donen feina a molta gent.
0: El Paco Mir, sí. I aleshores vens aquí a Barcelona
1: sí.
0: I t'instal·les.
1: No, en principi vinc a fer la funció, em llou un pis i vinc a fer 6 mesos de programació de La venganza de Don Mendo. Però la mateixa productora, Bania Produccions, quan comença la gira del Mendo, comença a fer un altre espectacle, que és el T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, un musical. I com que el Mendo al principi canta una cançoneta, ens van fixar que cantava, i em va dir, escolta'm, tu cantes, no? I vaig dir, sí, fa molts anys. I ets capaç de cantar 2 hores seguides? I dic, i 5, venia de l'orquestra, d'una orquestra de verbena, d'estar 4 anys amb una orquestra de verbena amb la que fots unes pallisses impressionants. I llavors vaig fer la prova, em van agafar, i aquí sí que vaig haver de decidir què fèiem, perquè la meva parella, la meva dona, l'Anna, estava al coll, en principi jo havia de fer el Mendo i tornar cap a casa, però es van anar afegint feines, vaig anar empalmant feines, per sort, i llavors vam decidir venir-nos aquí. L'Anna va començar a treballar com a... Ella sempre ha treballat en teatre, també.
0: Sí, a què es dedica, l'Anna?
1: Ella ara, bueno, ara fa d'ajudant de direcció moltes vegades, amb mi i amb el Pep Cortés va fer moltes coses. Aquí, a Barcelona, va estar de regidora en Bania Produccions, precisament, quan vam arribar aquí, li van donar feina. I després va estar en el Lliure, va estar gairebé un any en Lliure... I quan anaven a fer la fixa, va néixer el nostre primer fill. I llavors ella havia de marxar molt d'hora, perquè els regidors tenen un horari molt, molt més ampli que els actors, no? Llavors arriben molt més d'hora.
0: Home, són els que ho controlen tot.
1: Són els que preparen la funció i són, diguem que, quan la funció està en marxa, el regidor és el màxim responsable de tot, no? i llavors li obligava a fer uns horaris que li impedien veure el seu fill. I com que a mi m'anaven molt les coses, doncs vam decidir en equip dir, doncs mira, tu ara guanyes diners i jo em quedo a casa. I estàvem sols aquí, no teníem ni família.
0: Clar, no hi havia ningú. Aquesta xarxa de dir, deixo amb els avis o...
1: No, l'havíem de deixar amb algun desconegut o desconeguda i no ens venia molt de gust. I per sort ho vam poder fer. I molt bé, i ell ha anat, doncs, compaginant la tasca de mare, gens fàcil, i la tasca d'ajudant de direcció, de productora, ha fet de tot, la veritat. Hem tingut companyia junts.
0: I per què li va anar també al Xavi Mira en aquella època? Doncs perquè ell anava fent les seves cosetes com a actor i l'any 2001 li va sorgir una d'aquestes oportunitats professionals que són pràcticament irrebutjables. Ens situem a l'edat d'or de les sitcoms catalanes, és a dir, l'època de Plats Bruts i també de Jet Lag.

0: La sintonia de la sèrie Jet Lag de l'Estrella Teatre sonant al llapis de memòria d'un dels actors que en va formar part, Xavi Mira, que ja sé que tu no l'havies inclòs entre les cançons del teu llapis de memòria, però jo crec que ni que fos uns segons havia de sonar, sí, perquè home, si això va de músiques que han marcat la teva vida,
1: sí,
0: jo entenc que aquí...
1: Aquesta és bàsica, sí. Sí, sí, és la primera oportunitat que tinc de fer televisió d'una manera continuada. Ja havia fet coses, capitulars, que van sortint aquí i allà, però fer un personatge fixe que t'obliga a més, amb una manera de gravar en públic, en directe i tal, molt, molt proper al teatre, que em va venir molt bé, va venir molt bé. Vaig conèixer l'Estrella de Teatre, l'Albert Ribalta, que és com el meu germà, l'altre actor que,
0: sí, sí,
1: que compartia amb nosaltres l'elenc. Bueno, allà vaig fer, a banda d'una projecció com a professional important, vaig fer unes amistats que duraran per sempre, no?
0: I de sobte tu, en aquesta època jet lag, entenc que és quan vas pel carrer i et deus començar a sentir observat.
1: Sí.
0: Que això et deu passar molt, perquè tu has sortit en moltes sèries,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Des de jet lag, Vent del Pla, sí, Física o Química, sí, sí. I deu haver-hi molta gent que et mira, no?, de dir, em sona,
1: sí,
0: no sé de què, no sé si és el meu cosí del poble, sí, però sí, aquest senyor a mi em sona. Això et deu passar, sí, així de vegades, no,
1: et
0: Xavi?
1: Et passa perquè és normal. Avui amb la tele ens fiquem a casa de la gent, no? I al final... No saben ben bé. Si estàs sortint en aquell moment en una cosa molt concreta i que és molt vista, sí que saben com a mínim el nom del teu personatge.
0: El Peris,
1: sí,
0: no? És el Pep Anton, el cor de la ciutat.
1: Però hi ha moltes vegades que fa molt temps que no ha sortit a la tele i ja tenen vist i és el meu veí, és qui és, no? I es produeixen
0: aquestes... Això t'ha
1: passat, eh? Sí, i tant, moltes vegades. Sí, sí.
0: I que et trenquen el gel de dir, perdona, de què et conec?
1: Sí. Ens coneixem, oi? I llavors...
0: I tu què dius, aquí?
1: Mira, m'ha passat de tot, perquè de vegades dius, no sé, potser és de la tele. I dius, no veig tele. I llavors quedes com un... No sé. Però sí, sí, passa, que la gent es reconeix. O fins i tot una anècdota molt graciosa, quan estava a Física o Química, que aquí sí que era un escàndol.
0: Va ser un superboom, allò.
1: Sí, perquè ens veien 4 milions de persones cada nit. O sigui, era una barbaritat. Ara, això ho té el futbol i alguns programes, però les sèries no tenen aquesta pagada tan forta que tenien. Llavors, allà era molt bèstia d'haver de córrer moltes vegades perquè...
0: Córrer?
1: Clar, perquè era un públic molt adolescent, tot el que teníem, la majoria. I aquests no es tallen, i sobretot quan van en grup. I me recordo un dia a Totxa, que anava a agafar el tren, tenia el temps just, i hi havia un grup, i jo vaig posar el capcot, vaig tirar, però em van reconèixer. I... El Fèlix, clar.
0: Era el profe de ciència o de...
1: Era de música.
0: De música.
1: Després va fer de substitució d'esports, també algun capítol i tal. Total, que van... Veig que venen, i dic, si venen i m'he d'aturar aquí amb 30 xavals que tots volen fer-se foto i tal, no arribo al tren. I vaig haver de córrer. Sí, sí, sí. O una molt graciosa també, que estàvem fent una cua per veure el Belém del Tirisiti, que és unes titelles que es fan al meu poble, al Coi, al Nadal, i es va apropar un grupet de nenes i va dir, tu ets el de Física o Química? I jo vaig dir, no.
0: T'assembla, però no.
1: Veus com no, que t'ho dia? I dic, no, que sí que sóc. No, és veritat, i se'm van anar pensant que no ho era.
0: Bé, no està malament, l'estratègia aquesta. No,
1: sí, sí.
0: Vull dir, tu ja has dit la veritat.
1: No va ser estratègia, va ser un joc, però que va sortir així, no?
0: Que, Xavi, tornant a Jet Lag, que allà el teu personatge era el Mario, que era l'amo del bar, perquè, clar, una sitcom sense bar, no és com, jo què sé, un futbolista sense tatuatges. Hi ha alguna cosa que et falta allà, que dius, això està incomplert. Que el que més m'ha cridat l'atenció d'aquest personatge, del Mario... és que abans de tenir el bar aspirava a ser o bé cantant de boleros o bé perruquer.
1: Sí.
0: Vaja.
1: Sí, quina casualitat, oi?
0: Això, que és un... El Cesc Gai, que era el coordinador de guió, va dir, va, anem a jugar amb la...
1: Sí, suposo que li va fer gràcia. I sí, hi va haver una altra sèrie, en Doctor Mateo, que també va ser de perruquer. Sí, és el meu passat. Jo començo... Em trec el títol de perruqueria, perquè els meus pares són perruquers, el meu avi també,
0: Vens d'una família de perruquers.
1: Vinc d'una família de perruquers. I llavors, com que no volia estudiar, perquè vaig ser un estudiant pèssim, doncs els meus pares van dir, doncs vinga, treus el títol i a la perruqueria. I això vaig fer durant 4 anys. Vaig estar estudiant per treure'm el títol i treballant amb ells. I després vaig estar 4 anys més amb la meva perruqueria pròpia. O sigui,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, jo sóc perruquer d'ofici. Ara sé fer-ho, però estic totalment desfasat.
0: Després parlarem una mica més de perruqueria, Xavi, però anem al tema de cantar, perquè sí. Tu eres, com ens has comentat, cantant sí. d'orquestra. Que sí. l'orquestra es deia De Noche, pot ser?
1: La Noche.
0: Sí. Com acabes tu sent el frontman d'una orquestra?
1: Doncs mira, és molt curiós, perquè bueno, jo cantava amb un amic a la platja, als estius, ell tocava la guitarra i jo cantava, i aquest noi tenia un grup. Llavors aquest grup em van trucar, vaig començar a fer cançons, jo les cantava, algunes les escrivíem entre tots. Aquí van vendre una cançó a Greta i los Garbo, un grup
0: que
1: la va fer servir aquesta cançó com a single, i la cosa semblava que funcionava, no? I aquí vaig començar a relacionar-me amb el món de la música allà al coll, no? Jo feia molts anys que cantava perquè m'havia agradat molt sempre Camilo Sesto, era la música que hi havia a casa, és amb la música que jo vaig créixer, tot i que no era de la meva generació, però allà vaig aprendre a cantar. I llavors, a partir d'aquí, aquesta orquestra, que es deia Los Tigres en el seu origen...
0: Pretensiós.
1: Los Tigres, sí, sí. I llavors, quan van ampliar, diguem, l'orquestra i van voler canviar d'imatge i tal, i van fer La Noche, que també deixa'ls anar, i vaig estar 4 anys amb ells. Això ho feia també alternant-ho amb el teatre, perquè vaig començar a fer teatre ja de manera professional. La meva incursió al teatre comença a Alacant, m'apunto durant... Era perruquer i cantava així com amateur, i feia teatre amateur allà al poble, no? I llavors a Alacant es fa un curs de teatre que el dona el Pep Cortés, Pep del que parlava abans, i llavors allà m'agafen per fer la primera obra professional i allà decideixo doncs canviar d'ofici, xapar la pelo i intentar dedicar-me al món del teatre.
0: A l'aventura, bueno, sí. Al teatre i a l'orquestra.
1: I a l'orquestra.
0: I
1: Xavi, les dues coses.
0: Una de les cançons que cantava el Xavi Mira en aquesta orquestra era Antihéroe de Mclan.

0: Antihéroe de Mclan sonen al llapis de memòria de l'actor Xavi Mira, que aquest és un tema publicat l'any 1999, que no sé si concorda en aquests 4 anys de...
1: No, ja t'he dit que he buscat les cançons una mica perquè signifiquen alguna cosa per la meva vida en un moment donat, però no coincideixen de vegades amb el llançament de les cançons.
0: Clar, la història és, per què de totes les cançons que cantaves, que sí, ara ens deies, no? Sí. Podia estar 5 hores cantant, sí. Per què t'has quedat amb l'antihéroe?
1: M'he quedat amb l'antihéroe perquè... Primer perquè, bueno, el Carlos Tarque, que és el cantant de Mclan, penso que és una de les

0: Què t'has quedat amb l'antihéroe?
1: M'he quedat amb l'antihéroe perquè... Primer perquè, bueno, el Carlos Tarque, que és el cantant de M-Clan, penso que és una de les veus rockeres més bones de la història de la música espanyola. I fins i tot a nivell internacional. És un tio que em connecto molt amb el seu timbre de veu, m'encanta com canta, com presenta les cançons... I l'antihéroe té una lletra que, amb la que m'hi sento molt identificat, no? Perquè, bueno, perquè aquesta feina de vegades magnifica molt als actors i tota la gent que és pública està molt magnificada, no? I de vegades ja ho veus, no? O sigui, som gent normal que surts per la tele i sembla que ets algú.
0: Però... Has de córrer, no?, per a Atocha. Però...
1: Sí, però has de córrer perquè volen fer-se una foto amb tu, no? Perquè realment siguis important. No?
0: Algun dia t'agradaria tornar a l'orquestra?
1: Sí, de fet ho faig, eh? No a l'orquestra, concretament, però ara concretament estic... he aturat la gira, he estrenat un concert que faig amb el meu amic Filippo Fanó, és un pianista excepcional, que era el director de la família Adams, del musical que vaig fer, que justament vam venir aquí al Coliseum, a Barcelona, i allà ens vam conèixer i vam fer un projecte molt maco, junts, que partia a la pandèmia, si vols en parlem després, però allà vam crear una cosa molt maca. En aquell moment em van trucar perquè el comerç de proximitat del meu poble, d'Alcoi, necessitava recolzament. I ens van demanar alguna gent coneguda del COI que féssim un vídeo recolzant una mica el comerç de proximitat. I al mateix temps, nosaltres, els artistes, estàvem passant per un moment molt xungo. I estàvem fent molt contingut per les xarxes i per internet en general, però no estàvem monetitzant res. Estàvem, vull dir, tot això es quedava en no res, no? I vam veure que allò no sabíem fins quan anava a durar. Teníem un aforament restringit als teatres i llavors era molt, molt difícil. Llavors vaig connectar una cosa amb l'altra, amb el Filippo, el pianista Filippo Fanó, vam estar fent una sèrie de reunions per veure com podíem... Què se'ns acudia, no? I se'ns va acudir una cosa molt maca, que era... ajuntar el sector de l'art, del món artístic i el del comerç de proximitat. Llavors vam fer un festival que es podia veure des de casa realitzat amb quatre càmeres, vull dir, amb una qualitat bona, i que tu no només podies veure si compraves el comerç de proximitat. És a dir, tu anaves a comprar-te una camisa...
0: I et donaven el password o la ficha...
1: Exacte, un tiquet amb un codi alfanumèric i tu entraves i veies el concert. I va anar molt bé, va ser una experiència molt, molt maca. El leitmotiv de tot allò era cultura de proximitat i comerç de proximitat. I doncs abarcava aquests tres sectors, perquè al final és el públic el que també... Era la societat la que gaudia d'això, no?
0: Que, Xavi, suposo que ara hi ha molts oients que es deuen delir per sentir-te cantar, no? Perquè, de fet, amb la llista de les teves cançons, tu ens havies dit que tenies versions d'algunes de les cançons,
1: sí.
0: I nosaltres vam dir que ens les enviïn i ens van dir que no. Què ha passat aquí? Per què no ens les han enviat?
1: No, doncs mira, perquè no les tinc aquí, jo. No, les tinc a casa, al COI, i al COI no tinc a ningú que pugui anar allà al meu ordinador i enviar-les.
0: Però saps què passa? Que saps allò de si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. I aquí teniu el Xavi Mira fent de crooner amb ni més ni menys que That's Life.

0: Carai, Xavi, mira, no? Quin, sí. Quin nivellasso, tu.
1: Mira, 4 anys d'orquestra i sempre s'aprèn una mica.
0: No, no, s'aprèn molt. Que ara em comentaves, no, fora de micros, que això té a veure amb el que ens explicaves, no, de, sí, amb el Filippo.
1: Sí, sí, això va ser el concert que vam crear per diguem, donar-li inici a aquest festival. I això va donar peu a que ara hem creat un altre espectacle, el Filippo i jo, que es diu Veus d'aquí, d'allà i de més enllà, i que fa un recorregut per als cantants que més m'han agradat a mi. I és una mica llapis de memòria personal i que vaig acompanyant amb una sèrie d'històries personals, d'altres, d'anècdotes d'alguns cantants o de creació d'algunes cançons.
0: Un storytelling, no?, que diuen,
1: sí,
0: els americans.
1: Justament. I llavors ara vam estrenar l'any passat a Tordera, vam fer un primer bolo, hem fet bolo al Coi, a Benilloba, que és el poble on visc jo ara, un poble de 600 habitants, molt petitó, que em té encantat, i estem ara, clar, estic molt liat i ho hem hagut d'aturar, però de seguida que pugui, doncs intentarem fer bolos d'això.
0: Sí. Ara ho deies, estàs molt liat, en part per una idea genial, que sí, és l'espectacle que estàs representant al Teatre Condal. Sí. Us estareu fins al 31 de maig en aquesta obra. Doncs tu comparteixes escenari amb la Nazcona, sí, la Susana Garanatxa, que també ha adaptat
1: Garachana,
0: el text,
1: sí,
0: i la... Ai, Garachana,
1: sí,
0: perdó.
1: Sí, sí.
0: La dislèxia. I el Lluís Xavier Villanueva, sí, multiplicat per 3.
1: Per 3.
0: Ara ho entendreu. Sí. Tu interpretes el personatge de l'Arnau, que crec que és una mica l'artífex del nom de l'obra. De la idea genial.
1: Sí, sí, sí, sóc el que té aquella idea genial.
0: I quina és aquesta idea genial que jo crec que tothom que hagi vist 3 comèdies en aquesta vida haurà ja deduït de dir, si ha donat per una obra de teatre, sí, potser no és tan genial aquesta idea.
1: Sí, sí. Doncs bueno, jo sóc el marit de la Mariona i tots dos hem anat a veure un pis a Barcelona perquè volem canviar de vida, estem a un poble al voltant de Barcelona i volem venir a la ciutat a viure. I llavors, en aquella visita, jo noto que a la meva dona li agrada l'agent immobiliari.
0: Ostres!
1: Sí, i això em fa posar-me gelós i de sobte un dia em trobo el Lluís Villanueva, el personatge que fa el Lluís...
0: A un dels tres,
1: a l'autobús. I és exactament igual que el tio de la immobiliària. Llavors li dic, escolta, i li plantejo la idea de vine a casa meva, fes de passar pel meu... aquest tio, i farem veure a la meva dona que aquest tio és un capullo.
0: O sigui, aquí ja tenim a 2 Lluís Xavier Villanueves, que és el que li fa tilina a la teva dona,
1: exacte,
0: i un senyor que tu t'has trobat a autobús que s'assembla moltíssim.
1: Exacte. I aquí comença la història. I a partir d'aquí ja no puc desvetllar molt, perquè realment hi ha un tercer personatge que és idèntic. I ja...
0: Surt a la sinopsi, eh?
1: Surt a la sinopsi.
0: Surt a la sinopsi.
1: Sí, sí, és el germà del tio que jo contracto.
0: Que és un lampista.
1: És un lampista, i que arriba allà perquè jo no l'he trucat, però la cosa va embolicant-se molt. I aquella idea genial, que en principi si hagués sortit com jo tenia prevista, bueno, hagués estat una idea potser no genial, però
0: potser idea... dolorosa, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: dolorosa,
0: crec,
1: sí,
0: que era Santiago Rusiñol el que deia, si vols saber la veritat, sí, tindràs el càstig de saber-la.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sí, exacte. I això passa també en aquesta funció, no? I bé, mira, ens ho estem passant molt bé, ha sigut una experiència molt xula, perquè no és una funció gens fàcil de fer. És un vodevil a l'ús, molt clàssic.
0: Això ja he llegit.
1: Però amb un ritme impressionant, amb la història l'anem contant... anant avant i enrere, és molt fàcil equivocar-te, estàs en un bucle constant, i això fa que sigui complicada.
0: De fet, Xavi, quan veniu gent de teatre, que esteu, sí, amb obres representant, sempre m'agrada més que mirar sinopsis, mirar què diuen els espectadors.
1: Clar.
0: Perquè també hi ha gent que va, sí, al teatre i després diu la seva opinió. I un, per exemple, deia, és una comèdia d'humor intel·ligent, amb dobles intencions, embolics, malentesos i grans diàlegs de sorts. Què són els diàlegs de sorts?
1: Sí, doncs és això, és que no s'escolten, saps? Cadascú té el seu discurs i moltes vegades no s'escolten. O escolten coses a destemps. I llavors això crea uns embolics,
0: va,
1: meravellosos. I això està molt ben dissenyat a la funció. L'adaptació que ha fet la Susana està molt ben feta, ajuda moltíssim a fer-la nostra, a fer-la molt d'aquí, però és una comèdia francesa, que ha tingut un parell de premis Molière.
0: Que entenc que són els de teatre. Els Premis Molière són els
1: sí,
0: de teatre.
1: Els de teatre de comèdia, en França.
0: Perdó, eh? Sembla una obvietat, no, però com no, no, aquí els de cinema sí, tenen nom d'arquitecte i de pintor, que és Gaudí Goya, jo ja no
1: sí,
0: sé.
1: Sí, sí. No, allà són premis de teatre de comèdia, concretament, i en té dos, i no m'estranya. I llavors, bueno, és això, el diàleg de sorts és això, és com cadascú té el seu discurs i van escoltant coses aleatòries, i això fa que hi hagin confusions molt xules.
0: I una altra cosa que molta gent destaca, que ara tu també comentaves una mica per sobre, és aquest ritme trepidant i que sí, tot està mil·limetrat al detall. O sigui, sí, que funcioneu com un engranatge, és de, sí, sí, com es diu, de precisió de rellotge sí, sí, suís. Clar, això vol dir que l'obra és molt ja-ja-ji-ji, però aquí hi ha quatre actors hiperconcentrats perquè et va de dos segons sí, que es desmunti tot.
1: Sí, sí, sí, sí, tal qual, de dos segons. Inclús menys, de vegades. Sí, sí, has d'estar aquí i ara tota l'estona. Aquí i ara, aquí i ara. És una de les coses que ja de normal passa. Quan fas la funció moltes vegades ets capaç de fer la funció i que el teu subconscient estigui en una altra cosa. I aquesta és la lluita constant nostra, no? Estar present cada dia i cada funció, no? I això és el que costa quan portes moltes vegades fent-la. I aquesta, doncs, encara és més... t'exigeix molt més aquesta presència i aquesta atenció, no?
0: Tu que has fet tanta comèdia al teatre, enganxa això de fer riure
1: sí,
0: la gent?
1: Molt, molt. Mira, el meu avi, que jo em dedico al teatre pel meu avi, ell em portava al teatre de petit. Anava amb ell, anava a veure teatre, i ell era un actor aficionat, que la guerra no el va permetre evolucionar, però li encantava. I ell em deia, quan pugis a un escenari, estàs perdut. Volem dir, no voldràs baixar, saps? És molt bèstia. El directe és molt bèstia. I la comèdia encara ho té més perquè tens un feedback constant que el notes, que tal, saps? Vull dir, no que vull dir, la gent riu. Quan estàs cantant no saps ben bé que està molt bé pensant la gent. O quan estàs fent un drama hi ha silencis que et marquen que estan amb tu i tal. Però la comèdia és... cada dues o tres frases notes que estan allà. I això...
0: Si et tornes com un vampir del riure.
1: És una...
0: Els hi xucles.
1: És una droga. Els hi xucles i ells et xuclen a tu. És meravellós. És una mica... Jo de vegades ho trobo una mica pretensiós parlar d'aquestes coses, però és que passa. Passa que hi ha una connexió amb el públic i que quan hi ha això, que passa cada nit, és una meravella. I és droga pura. No pots deixar de fer-ho.
0: I quan no t'ho riuen? Perquè algun dia també passa, això.
1: També passa,
0: que
1: sí, sí.
0: Que tens els moviments, el fas,
1: sí, sí,
0: i hi ha un silenci de 3 segons, saps, es fan 3 minuts.
1: Saps que algú... analitzes per què ha passat.
0: O sigui, és tot molt més mecànic del que ens podem imaginar. O sigui...
1: És una barreja de moltes coses, perquè sí que és mecànic, però tu no pots explicar-li a una persona quant de temps ha de durar la pausa. No li pots explicar. És... perquè és incomptable, és una cosa que està allà i en el moment. I tu notes com el riure va baixant i és aquí on has de ficar.
0: Pam.
1: I has de fer la pausa concreta perquè la gent esperi què va passar. Doncs va passar això que vaig a dir ara. I això és una cosa que no es pot comptar com en la música, que saps que pots escriure-la. Amb això no, és molt abstracte i per això és tan màgic.
0: I a tot això, Xavi, tu i el teu personatge, l'Arnau, us assembleu?
1: En algunes coses, sí.
0: En el tema gelos?
1: No, no. No, ni molt menys arribar a aquests extrems.
0: De buscar
1: no?
0: un actor que s'assembla...
1: Sí, sí.
0: Home, tu coneixes
1: sí que
0: molts actors.
1: Gelós, sí que sóc gelós, clar. Sí que tinc gelos. Però no són uns gelos que...
0: No porten aquests.
1: Em portin a fer res.
0: També... Sí. Pobre Arnau, no? Perquè, com cantava Camilo Sesto, vivir així...
1: És morir, amor...
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria de l'actor alcoià Xavi Mira també hi hem trobat Vivir així és morir d'amor, un dels supers grans hits d'un altre mític alcoià, com va ser Camilo Sesto. Que, Xavi, aquesta cançó es va publicar l'any 78, quan tu tenies 10 anyets, i com dèiem, ho va petar fortíssim a tot arreu. Clar, tu deuries flipar, no?, perquè això era del coi al món.
1: Clar, sí, jo a veure... no em tocava, per no era la música de la meva generació, però era la música que hi havia a casa. I a sobre, nosaltres vivíem a dalt d'un supermercat que era propietat de la germana de Camilo Sesto.
0: Ostres!
1: Sí. Llavors, jo de petit, als 8-9 anys, i això ho explico en el meu espectacle ara que estic fent, de sobte estava un dissabte jugant allà al carrer amb la pilota i vaig sentir un soroll de motor potentíssim, em giro i em veig dos tios sortint amb melena, un descapotable vermell, surten, agafen dos guitarres i entren cap a dins. El puc tocar Camilo Sesto.
0: D'incògnit, eh? Amb l'escapotable vermell. Eh?
1: I res, llavors allà em va impressionar molt, no?, veure algú que veies a la tele, però de sobte el veus allà. I hi havia discos d'ell a casa i jo vaig començar a cantar cançons d'ell. I vaig aprendre a cantar amb ell, a casa. I la veritat és que va ser una escola molt bona, perquè després sí que m'interessava molt la música del meu moment, però era pop espanyol, també hi havia el Freddie Mercury, que m'agradava molt, però era impossible arribar a cantar aquelles cançons per un nen de...
0: Aquesta és de molt bon cantar, eh? Això deu ser de les cançons que més es canten al karaoke.
1: Sí, però és complicadíssima.
0: Segur, no dic de cantar defensar-la ja és un altre tema, eh?
1: Exacte.
0: Vull dir, però amb dues copetes vas al karaoke i amb això, bueno, ho dones això, absolutament
1: ho dones
0: tot.
1: Ho dones tot, sí, sí.
0: Però mai vas creuar paraula, amb el Camilo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vas arribar a creuar paraula.
1: Sí, com que jo era amiguet del seu nebot, que era el fill d'aquesta germana que tenia, que vivia a baix al supermercat, i llavors quan els 15 anys, una visita que va fer el Camilo allà al coi, li vaig dir al meu amic, hòstia, presenta-me el tio, que vull conèixer-lo. I sí, sí, vam estar una hora parlant amb ell a casa seva, ens va explicar moltes històries, i jo li vaig explicar que cantava i em va dir, vente mañana, demà vens i escoltem el que has fet. I vaig tenir la sort de... anar a casa de la seva mare, perquè ell es quedava a casa de la seva mare, llavors, quan venia. Llavors vaig anar allà, vam prendre una Coca-Cola, un migdia, li vaig ensenyar les cançons, em va dir unes quantes coses, aquí podries fer això, allà podries fer l'altre, i allà es va acabar, eh? No va
0: bé. Però molt guai.
1: Però molt guai, per mi va ser la bomba, amb 15 anys, poder compartir una conversa amb ell professional. Era un somni que no m'hagués pogut imaginar que hagués pogut arribar, no? I mira, i ho vam fer. I molt bé, i ja no vaig tenir mai cap contacte amb ell. L'he vist en directe alguna vegada.
0: Un trist final, no, el Camilo?
1: Un trist final, sí, perquè se li va anar l'olla molt. Suposo que no deu ser gens fàcil. Vull dir, conviure amb aquest tipus d'èxit tan bèstia que tenien aquesta gent, no? Però i cadascú, doncs, suposo que ho va gestionar d'una manera. Ell no ho va gestionar gens bé cap al final. Però també és veritat que es va juntar amb aquell poc respecte que es té en aquest país per les figures com ell, no?, per exemple, no?, que, ostres, que són figures que han donat molt, que tenen molt bona història i tal, i que més enllà de la figura que s'ha tret a la tele i amb la que es va jugar, no, diguem, doncs hi havia al darrere un artista molt potent que va fer unes cançons precioses i que tenia una veu que molts pocs podien imitar-la, no?
0: Si anys més tard li podies haver dit que tenies una perruqueria, podria haver vingut a...
1: Podria haver vingut a...
0: Tenia bon cabell.
1: Sí, el que passa és que em sembla que me'l deixaria segurament allà i marxaria amb una gorra.
0: Un trasquilón. Bueno, ja, o sigui, ja queda clar, no?
1: Aquell que
0: te'l deixaria
1: venia,
0: allà,
1: no?
0: I se n'aniria i ara queda
1: sí,
0: clar.
1: Sí, ja vinc a per ella.
0: Del que estàs parlant. Que ara ho deies, tu vens de família de perruquers?
1: Sí, sí, sí.
0: Tant pare com mare eren...
1: Pare, mare i avi patern.
0: Era... Però tu ets de la mateixa perruqueria o cadascú tenia la seva perruqueria?
1: No, cadascú tenia la seva. El meu avi va ser, diguem, el primer, ell era barber. el meu pare va començar amb ell i va conèixer la meva mare, i casualment la meva mare era perruquera també. Llavors van muntar una perruqueria junts quan es van casar, i van treballar tota la vida junts. Ells dos a la seva perruqueria i el meu avi fins que es va jubilar a la seva.
0: I després entres tu.
1: I després entro jo perquè no volia estudiar, i això. I em van dir, doncs, si vols a la perruqueria tens espai. Em vaig treure el títol i vaig estar allà 4 anys. I després un dels meus clients era gerent d'un gimnàs que tenia dins una perruqueria i un gabinet d'estètica i tal, i em va convidar a portar la perruqueria d'ells, i vaig estar 4 anys compaginant teatre, música amateur
0: i perruqueria.
1: Sí.
0: Que quan tu obres la teva perruqueria, normalment hi ha perruqueries que són per senyores, per senyors, per joves...
1: És tu... mixta, totalment.
0: Sí, toques de tot, tu?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè el meu pare va començar com a perruquer de cavallers amb el meu avi, i la meva mare era perruquera de dones. Llavors, ells dos, cadascú m'ensenyava coses.
0: Si tu feies tant d'una permanent a,
1: sí, sí,
0: a tot, un degradat...
1: Absolutament tot.
0: A una especialitat?
1: El tall m'agradava molt. El tall masculí m'agradava molt. I algunes modes que es van portar durant una època determinada en el tall femení també m'atreien molt, eren molt divertides.
0: Un escalat, un tupé,
1: sí,
0: un
1: bueno, van començar a portar-se els tossos molt repelats amb les dones, amb unes melenes curtes, molt charleston, que venien fins aquí, fins
0: això t'agradava tu, eh?
1: I era molt divertit fer-les, sí. I a més jugaves amb colors i amb això em divertia. Però el fet d'estar sempre esperant a la perruqueria que vingués la gent i havia d'estar allà, això em pesava, sí. Bueno, i que m'agradava molt més cantar i actuar, no?
0: I entenc que ara a casa teva, la teva dona, els seus fills, els hi talles tu el cabell.
1: A la meva dona ja fa molts anys que no.
0: No es deixa?
1: No, no em deixa. Alguna coseta li faig, però no, molt poc. Perquè, no és que no em deixi, és que jo mateix vaig dir... Arriba un moment que... Les modes t'escapen i ja no pots fer determinades coses perquè no coneixes quina és la tècnica concreta per fer-ho, no? I amb els meus fills, fins que van deixar de ser nens, a partir d'aquí ja han buscat la seva perruqueria perquè el pare no els hi fa com ells volen. No?
0: Clar, et vas quedant els pentinats que tu fas el pentinat a lo garçon, no?
1: Sí, sí.
0: Que ara,
1: sí.
0: Ja no es, ara si et fas això, sembla que t'hagis fet a la Seguretat Social, la gent no vol.
1: Clar,
0: no, podria, coses.
1: Vull dir, pots fer molta cosa perquè la tècnica és la mateixa, però les modes van canviant i no...
0: Que, Xavi, suposo que hagis identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Burbujas d'amor, de Juan Luis Guerra.
1: Sí, sí, sí.
0: Què hi fa en el teu llapis de memòria?
1: És una de les més importants, perquè és la banda sonora de la meva relació amb la meva dona, amb la parella amb la que porto 32 anys. I és la meva companya de vida en molts aspectes. I allò va ser, mira, sonaven aquestes cançons del Juan Luis Guerra, el 440, la Bibi Rubina...
0: La Visa per un sueño.
1: Efectivament. I va ser el moment en què va ser el moment inicial de la nostra relació. És un moment que això no s'oblida, no? I és molt important en la meva vida perquè és l'inici d'una relació meravellosa que continua i que cada vegada és diferent, però més forta i més intensa.
0: Com us vau conèixer?
1: Fent teatre. Vam coincidir ella com a actriu i jo com a actor en un muntatge amateur que es feia al COI d'un amic i dramaturg, Ximo Llorenç, amb el que surt moltes vegades al meu currículum, sobretot al principi. I allà ens vam conèixer. Tots dos teníem una relació a banda, és a dir, que ella tenia el seu nòvio i jo tenia la meva nòvia, però les nostres relacions, aquelles relacions es van acabar i vam començar... Primer vam començar com amants, he de reconèixer que primer érem amants, no? I a poc vam decidir que volíem compartir la nostra vida i mira, ens ha portat fins aquí.
0: Sí, no us heu equivocat?
1: No.
0: Doncs va, anem amb una miqueta de Burbujas d'amor. Soy...

0: I, Xavi, com dèiem, vosaltres coneixeu Alcoi. Veniu després de que tu comencis a sortir feines, veniu aquí a Barcelona. Sí. I ara fa vora 10 anys decidiu que torneu a casa.
1: Sí, que fa més de 10 anys, sí. Tornem a casa.
0: Us establiu a un poblet de 600 habitants de la zona, que és Benilloba.
1: Benilloba, sí, sí.
0: Com és que preneu aquesta decisió tan dràstica, també?
1: Sí, una mica motivat per la feina, perquè és just del 2009, quan vam baixar.
0: Aleshores fa una miqueta més.
1: Sí, sí, fa més. Llavors, s'ajunta amb diverses coses. Una, que la feina comença a baixar, i l'altra, que comencen a sortir-me feines a Madrid. Llavors, nosaltres tenim una casa en propietat, que és el nostre pis, allà al Coi, i estem pagant un lloguer aquí, jo estic treballant més a Madrid. Llavors, comencen a sortir problemes de logística que ens fan pensar que potser és millor tornar al Coi, i des d'allà jo vaig on calgui, no? I la veritat és que ens va lleugerir molt prendre aquesta decisió, perquè no va ser fàcil, perquè deixàvem aquí enrere moltes coses. Barcelona va significar molt per nosaltres. Els nostres fills van néixer aquí. Jo vaig fer la carrera aquí. Jo tinc aquí, ja et dic, gent com l'Albert Ribalta, que és com un germà per mi, l'Esther de teatre, gent que he conegut al llarg de la meva vida, l'Enric Folk, que és un amic que, amb el que m'ha dirigit en diverses pel·lis i sèries de televisió. He fet amics molt importants en la meva vida i em costava molt deixar-los enrere. Però havia de decidir muntar-me la vida de forma més fàcil per mi i per la meva família. Llavors vam decidir que era el moment de tornar al Coi i des d'allà tornar a fer. I això vam fer, i va ser una decisió, la veritat és que
0: ara, vist amb el temps, dius, sí, ben fet. Sí. Que des que estàs allà, d'alguna manera també ets com una mena d'ambaixador, perquè agafes obres de teatre que funcionen, sí, aquí, i te les emportes cap allà, com has fet amb Escape Room, que tu aquí feies d'actor.
1: Sí.
0: Que em sembla que hi ha una història relacionada d'Escape Room amb la Dana.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres estàvem assajant... Ai, curiós que t'hagis assabentat d'això. Nosaltres estàvem assajant a Catarroja. El segon dia d'assaig a Catarroja, a l'auditori de Catarroja, estàvem assajant els soterranis, tot just sota de l'escenari. I fèiem assaig al matí, acabem l'assaig a les... I allà teníem tota l'escenografia. L'escenografia, hi havia dues escenografies. Una, la que estava aquí a Barcelona, i una altra més nova, que es va fer per quan es va fer a Madrid. I nosaltres teníem la de Madrid perquè estava menys rebregada. I estava allà, a Catarroja, esperant per poder muntar-la i poder assajar amb ella. Llavors, el segon dia d'assajos, acabem a les 3 del migdia, anem cap a València, i hores després va venir la tragèdia. O sigui, l'auditori es va quedar, bueno, com tu ja hem vist totes les imatges.
0: Sí, a més, Catarroja va ser de les zones més afectades per la Dana.
1: Zona zero, sí, sí. I va haver molta gent que estava en aquell auditori on nosaltres estàvem assajant al matí, que va haver de passar la nit allà als terrats perquè no vam poder rescatar-la fins al dia següent. Per sort, nosaltres estàvem al matí, no vam patir absolutament res, vam perdre tota l'escenografia, la productora, òbviament, va tenir una pèrdua important, però per sort estava la escenografia d'aquí de Barcelona, que estava molt velleta, però la van reformar, la van tornar a fer pràcticament nova, i vam estrenar amb allò. El dia següent d'allò de què va passar, vam ser conscients que havíem pogut morir allà. Perquè estava en un soterrani, i quan va entrar l'aigua allà hagués sigut molt difícil sortir d'allà. I ens vam sentir molt afortunats i vam sentir que era necessari que féssim allò i que portéssim el riure a la gent, i que, perquè es vivien moments de molta angoixa en aquell moment.
0: Home, entenc que allò ja des d'aquí va ser horrible,
1: sí,
0: des d'allà.
1: Sí, terrible, terrible. Perquè anaves, cada dia venien històries de gent coneguda que coneixies, que havia estat agafada una reixa amb l'aigua pel pit, El nostre productor mateix va estar una hora i mitja agafat a la reixa, una reixa amb l'aigua pel pit. No?
0: I per no parlar del que ens hem enterat després, d'aventorros i històries, sí, però bé, sí, no vull acabar tampoc de bajona. Sí. És que estem arribant al final i has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Smile, de Nat King Cole, o podem tancar amb Whisper Your Name, de Harry Connick Jr.
1: Doncs mira, només et diré una cosa de Smile, que és molt xula, que és una de les cançons que li agradava molt a Pep Cortés. Jo la conec per ell. És el meu petit homenatge que jo vull fer-li amb ell. I, bueno, i crec que és una manera molt maca també de tancar-ho.
0: Doncs jo vaig callant i que soni l'homenatge que li vols fer a Pep Cortés. Xavi, mira, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Igualment, Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta tan maca.
0: Gràcies a tu, gràcies a l'equip i gràcies als oients. Demà rebobinem junts. Us quedeu amb l'Smile.

0: coupé. ¡Oh! Bueno, el del sub coupé, que lo mueva de la puerta.
1: Volkswagen Taigo, el sub coupé.
2: Visita'ns a l'Albau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Grup Nayox.
3: Torna la Fira Verdlloc, la Fira de l'Alimentació Saludable, Sostenible i de Territori de Ponent. El diumenge 17 de maig, a Bell-lloc d'Urgell, demostracions de cuina en directe amb Maria Nicolau, Mercè Camins i Sergi Caelles. Activitats familiars, tastos i dinar popular de cassola de tros, gentilesa de Plus Fresc. Diumenge 17 de maig, Fira Verdlloc, a Bell-lloc d'Urgell. Més informació a firaverdlloc.cat i a @firaverdlloc.
4: Te n'has adonat? A Natural Audio hi ha sons que mai hauríem de perdre. Una conversa, un riure, la primavera. A Natural Audio t'escoltem i t'ajudem a recuperar cada detall amb tecnologia discreta i d'última generació. Perquè tornar a escoltar bé és tornar a viure millor. Demana ara la teva revisió. Natural Audio Lleida. Referents en salut auditiva a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer.
5: Et dediques a l'aplicació professional de pintures i recobriments? A Comercial Pintures posem al teu abast la més àmplia varietat de pintures, eines i maquinària. Ara Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores, un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors, nous morters acrils siloxànics, impermeabilitzants i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació per teulades i façanes. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a la web pintures.com.
6: La Ventana, con Carles Francino.
7: A las 5:33, las 4:33 en Canarias, seguimos en La Ventana en Tiempo de Todo por la radio, y aquí nos aparece, ¿sabéis quién?
8: A ver.
7: José Antonio Páramo, buenas tardes.
8: Aquí estoy con mis abogados, porque tengo una palabra que usamos muy poco y deberíamos usar más, no, N-O, no, ¿veis cómo la sabéis? Muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no a que te cobren cuando no te toca, no a que te mareen cuando reclamas algo, no a quedarte callado cuando tienes razón, con Legalitas tienes abogados para defender lo que es tuyo. Así que cuando te haga falta ya sabes qué decir, N-O, ¡no! Hazte de Legalitas y no te conformes. Llama 900-100-663 también para autónomos y empresas. Legalitas, ahora sí, claro.
9: Loca, loca, loca, loca.
10: ¡Qué bonito, no bonito esto!

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Ramon Miravet i Victòria Pagès. I després, vist per sentència el judici als Pujol i l'estat del govern de Salvador Illa amb la vaga de professors i la crisi als Mossos. Fem oasi polític amb Joan Serra i Miquel Nové.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Com condensar tot l'univers de Mercè Rodoreda en 1.300 metres quadrats? Com explicar i connectar amb l'art la seva part lluminosa i també la seva part fosca? Queden exactament 11 dies perquè tanqui les portes l'exposició Rodoreda un bosc, al CCCB. Al balcó hem pogut recórrer aquest espès bosc amb la seva comissària, la Neus Penalba, que ens ha obligat a netejar la mirada d'una Rodoreda que va ser tractada i valorada injustament en molts moments, com ella ens explica. Ara és el moment de veure-hi totes les capes. Avui, Mercè Rodoreda i Neus Penalba al balcó.
1: Hi ha 6 àmbits, innocents, desig, quanta guerra, cases i carrers, metamorfosi i ànima. Però abans tenim una petita introducció, que és el que podem sentir aquí. Entrem al bosc amb el viatge al poble de les nenes perdudes. No sé si el coneixeu. És un conte que ella escriu i publica el 1980, 2 anys i mig abans de morir, al recull Viatges i flors. Aquest conte parla d'unes nenes que són presoneres d'un bosc. El viatger se les troba i cadascuna ha estat cridada i hipnotitzada per una flor i no poden tornar. I el viatger els hi diu: jo us podria acompanyar a vosaltres al poble, si voleu. Aquí, per exemple, tenim la pel·lícula Madame D, de Max Ophuls. Aquí és un exemple de plagi, directament. La primera pàgina de Mireia Trencat és un plagi d'aquesta escena, però canvia la trama.
2: Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il me les a donné au lendemain de notre mariage.
1: Una gran senyora va apenyorar una joia, a vendre's una joia al joier, una joia que li ha regalat al marit. Aquesta altra escena també la trobem a Mireia Trencat, que és quan el senyor Vall d'Aura li signa tot el carnet de balls, no? Li compone tot. Rodoreda, encara no ha publicat Mireia Trencat, l'envia un premi. L'envia el Premi Immortal de Girona, als anys 70. Per tant, ja és una autora molt reconeguda i famosa a Catalunya. Ha tingut èxit amb La plaça del Diamant, que s'ha traduït a l'anglès, al francès, a l'italià. I, a més, ha guanyat 3 premis amb El carrer de les Camèlies. I Obiols fa poc que ha mort. Envia Mireia Trencat aquest premi, no el guanya, però és que a sobre el jurat li retorna amb el títol tachat, amb una dona separada i tachat el seu nom i posat Armand Obiols, o Joan Prat, que és el nom original. Per tant, quan em deia, no, l'equip d'exposició, no podem posar allò del Bernil perquè és horrible, perquè dic, bueno, hem d'historiar també com se l'ha considerat en aquest país. O sigui, Mireia Trencat és la millor novel·la que es publica a Catalunya en tot el segle XX. I li fan això. Sí, que...

0: només... Tornant a l'estil, ja que la mort i la primavera no és un bolet en la producció d'arbreda, tornem-hi. La primera frase. De vegades pensava en el que devien fer el sol i la lluna quan eren petits. Si només llegim això, ai, rodoredes cursi, sembla un conte infantil. Doncs bé, seguim i es va tornant més fosc. Això és el que fa, és l'operació que fa, no? També amb els títols de les obres. Colometa, i després el que et trobes, no? Flors i viatges i flors, no? Sembla flors i violes. I després et trobes coses terribles, no?
1: Dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat.
0: Arribem aquí, amb aquesta instal·lació, li vaig dir a l'arquitecte, vull un toll i vull núvols, i que el toll reflecteixi els núvols. Això és el final de la plaça del Diamant, no? Per què aquest final? Els tres pròlegs que va escriure Rodoreda, els tres pròlegs cita això. I no és perquè, no és una repetició inconscient, evidentment. Jo crec que és una idea, ens està dient, van 26 edicions a la plaça i no l'heu entès, no? Sí, Rodoreda sempre és els dos pols oposats de la creació i és com, la seva literatura és com un metrònom boig que va d'un a l'altre, no? I no l'hem entès prou bé.
1: Si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per Tots Sants.
0: Després vaig estudiar literatura comparada i quan ja havia acabat els estudis vaig començar a llegir La plaça del Diamant, per gust, El carrer de les Camèlies, i pensava, hòstia, això és molt bo. I ja tenia el bagatge, no?, de teoria i literatura comparada, però a la UB semblava aleshores que no fos cool, no?, llegir Rodoreda, perquè era una cursi. I quan ja vivia a França, estava treballant, zero interès, de ser especialista en Rodoreda. El que em va passar és el 2011, això ho he explicat en alguna entrevista, vaig tornar i vaig anar a la Biblioteca Romàniques perquè volia llegir o Quanta guerra, Jardí vora el mar, els contes, em faltaven coses per llegir. I vaig veure La mort i la primavera i dic, hòstia, que estrany, no he sentit a parlar mai d'aquest títol, perquè el 2011 no existia La mort i la primavera, no? I el vaig agafar en préstec i bé, el setè capítol, que és quan el protagonista veu el pare que es fica dins l'arbre, hòstia, em va agafar un atac d'ansietat. No m'ha passat mai a la vida i no entenia què em passava. I vaig pensar, això ho ha escrit la Rodoreda? Perquè és molt diferent, no? I després vaig pensar, quina pregunta més idiota m'acabo de fer. I llavors vaig pensar, qui m'han explicat a mi que és Mercè Rodoreda? Perquè jo m'acabi de fer aquesta pregunta tan idiota. I a partir d'aquí es va iniciar, clar, era el 2011, imagina't, he estat 10 anys estudiant-la perquè no sabia què dir sobre La mort i la primavera, és tan estrany, tan difícil, no? M'ho vaig llegir tot, era quan vivia a França, anava molt a museus, és com tot té una justícia poètica, no? Aquests 10 anys de procrastinació van servir-me a mi també molt per tenir referents i poder explicar-la d'una altra manera. I res, a partir d'aquí vaig pensar, com pot ser que això que és tan bo no sigui conegut a Catalunya i que l'haguem vista tan malament? Llavors el 2017 va haver-hi el furor, La mort i la primavera, jo em volia tirar per la finestra perquè no havia acabat, però en realitat va ser positiu també perquè jo necessitava uns anys més per dir el que havia de dir, per investigar, i si ho hagués fet abans hauria parlat d'una novel·la que no coneixia ningú, no?
2: Neus, quan has hagut de trucar als museus per tenir un Chagall, de Chirico, tenir un Goya, això, com... Clar. Què els explicaves tota la història?
0: Clar, moltes vegades, o sigui, normalment això ho fa l'equip d'exposicions. El que passa és que aquesta expo és tan de tesi. I com expliques que vols un Chagall al costat d'un de Chirico, d'un Goya o d'un Dubuffet i que estàs parlant de Rodoreda, no? Llavors, molts dels préstecs el que feien és... em passaven... jo havia de completar la carta de préstec justificant en anglès o en francès o en castellà o en català, amb el manac ens ha deixat molta cosa també, perquè allò era absolutament... perquè necessitava un crenac, al final el crenac no el vaig aconseguir, no? Però sí, era... Bueno, jo tenia molt clar perquè el volia i ho explicava.
2: M'ha quedat molt clavat quan deies, és que a vegades m'acusen de que és una exposició massa fosca. Jo, que m'has ajudat amb aquesta visita personalitzada que ha estat un plaer, he netejat la mirada. Per què t'acusen de massa fosca?
0: Bueno, crec que és per aquestes idees rebudes, no?, que tenim, de que Rodoreda és dolça i que tota la foscor, la negror, la va concentrar La mort i la primavera. I no, ella mateixa ho deia, no?, una carta inèdita que exposem a la Susina Amat, que era la seva millor amiga. Ella li diu, no has entès el meu conte, semblava de seda, no és un àngel del cel, és l'àngel de la mort. I li diu, Susina, tot el que jo escric és fosc, com la gola del llop. Rodoreda és fosca i és molt lluminosa, però la foscor està en el tema i la llum està en l'estil. Per tant, bueno, no és que m'acusin, crec que ha rebut molt bones crítiques, però potser ha xocat i es parla molt del jardí tenebrós. O... Jo no crec que sigui tan tenebrós, o sigui, també he intentat buscar la llum, però bé, potser... És difícil, perquè ja era una mestra de l'harmonia de contraris. I clar, trobar aquest equilibri expositivament d'aconseguir aquesta harmonia de contraris no sempre és fàcil. El que hi ha és un judici moral per la seva vida, perquè com a dona no encaixa amb el que s'esperava d'ella, i com a escriptora tampoc. En aquella època s'esperava de les escriptores que escrivissin només sobre flors i violes. Ella no ho fa, sobre sentiments, sobre... Llavors el que fan és, com que la Colometa és una dona casada, dona a fer feines, acusar-la de cursi, tot i que no és una novel·la cursi ni molt menys, i és un gran cant col·lectiu a Catalunya, no?, a través de la Colometa. I quan dic que la van entendre massa bé, jo crec que també hi havia un punt d'enveja d'aquesta senyora en permanent, blanca, que parla de flors i amb aquesta veu aguda, no?, que no és la idea d'escriptor que es tenia a l'època. Com pot ser que escrigui tan bé, que sigui tan bona, no?
2: Per acabar, surts d'aquí amb ganes de llegir o rellegir. Digue'm, 1, 2, 3, per on s'ha de començar?
0: Bé, és difícil. Crec que cada lector ha de tenir llibertat de descobrir-la d'una manera o una altra, però, per exemple, Viatges i flors és una delícia i et trencarà tots els esquemes que puguis tenir sobre Mercè Rodoreda. Era també el llibre preferit de Rodoreda, deia que era... Viatges i flors és un somriure, deia, i és el que salvaria d'un incendi. Però rellegiria La plaça, és una novel·la que si només l'has llegit a secundària guanya moltíssim. Jo l'he llegit moltes vegades i mai m'ha emocionat tant una novel·la. O sigui, hi ha una tendresa, no?, una delicadesa i a la vegada un horror a La plaça del Diamant. Mira i trencat, és una novel·lassa que, si no per la trama només o per tot el joc intertextual, sobretot com està escrita, no?, l'estil de Mira i trencat és una obra mestra.
2: Home, i el teu, no?, el que has estudiat,
0: sí,
2: més.
0: Sí, La mort i la primavera. El que passa que La mort i la primavera...
2: Ja has d'arribar havent llegit...
0: No tens per què, pots llegir el primer La mort i la primavera, però és per gent valenta, La mort i la primavera, i sí, bueno, jo he escrit per acompanyar els lectors una interpretació, per portar-los una mica de la mà. També els contes, els reivindico, no?, sobretot el Recull la meva Cristina i altres contes, que és magnífic.
2: No acabaríem mai. Moltíssimes gràcies, Neus Penalba, ha estat un plaer passejar i fer la visita amb tu, un honor.
0: Gràcies a vosaltres, molt agraïda.
2: Que vagi bé.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què ha passat i què recollim del dia?
2: Els Mossos investiguen un professor de Barcelona per abusar sexualment de nenes menors d'edat. L'home ha estat apartat de l'escola i també els donava alcohol i drogues. Els detalls els té l'Andrea Villòria.
3: L'acusat és un home de 41 anys a qui els Mossos atribueixen els delictes d'assetjament sexual per contactar amb nenes menors d'edat, alumnes seves fora de l'aula, i forçar trobades amb elles. També se l'acusa d'un delicte contra la salut pública perquè, segons les víctimes, el docent els oferia alcohol i drogues. A principis de curs, les famílies d'aquest centre educatiu de Ciutat Vella van avisar els Mossos, que van obrir una investigació, van recopilar el testimoni de mitja desena de víctimes i van acabar detenint l'acusat a casa seva a Sants Montjuïc el 30 d'octubre de l'any passat. Ara la investigació segueix en marxa amb el presumpte pederasta apartat ja de l'escola.
2: I dues morts laborals a Catalunya en poques hores. Dos homes han perdut la vida mentre treballaven. En el primer cas, un home de 64 anys que ha caigut des de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial de Sant Pere de Ribes. I a la ràpita, l'home de 56 anys que ha perdut la vida ha caigut d'una teulada que s'ha esllavissat. Avui hem conegut que en 9 de cada 10 accidents laborals mortals que es van investigar l'any passat, les empreses incomplien les mesures de seguretat. Són dades de la Inspecció de Treball de la Generalitat. Laura Freixas n'és la directora general.
4: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat.
2: I la notícia del dia és a l'Audiència Nacional. 14 anys després que es destapés la fortuna a Andorra, avui finalment ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol.
5: Bueno, pues, vista para sentencia.
2: I amb aquests riures finals, el jutge José Ricardo de Prada s'ha acabat aquest judici. Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó. Repassarem a l'Oasi Política amb en Joan Serra i en Miquel Noguer a partir de les 8. També repassarem les negociacions entre Conselleria d'Educació i els sindicats de mestres en la primera reunió que han tingut avui, en què la Generalitat obre la porta a millorar una mica més les condicions laborals dels professors.
6: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: Recordem que segueixen les vagues. Avui Girona, Catalunya Central, demà Lleida, el Pirineu i l'Aran, dilluns el Barcelonès, i ja dimarts hi haurà una nova reunió. Aquí els professors esperen una mica més del que se'ls ha ofert avui.
7: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
8: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
2: I el sindicat CGT ja ha presentat als tribunals una demanda contra la infiltració de policies en una assemblea de mestres. En l'escrit presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els denunciants reclamen tota la documentació d'aquesta infiltració, des de qui va donar l'ordre, la informació i els informes elaborats pels agents, així també com es demana identificar els policies que van idear l'acció. Mireia Salazar és l'advocada.
9: Amb agents que anaven de paisà, amb agents que no es van identificar com agents policials i es van identificar com a docents del Departament d'Educació, sent, per tant, no, una identitat falsejada, suposa una vulneració d'aquests drets fonamentals que existeixen.
2: Recordem, doncs, que avui aquestes vagues continuen a Girona, Catalunya Central, demà Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, com hem dit. I la imatge del dia, a la Xina. Marxes militars i nens onejant banderes per rebre Trump avui a Pequín en la primera de les dues jornades de visita oficial del president dels Estats Units al gegant asiàtic. És la primera d'un president nord-americà en 9 anys. Trump s'ha reunit amb el president Xi Jinping al Gran Saló del Poble, és l'edifici reservat per les grans ocasions, i un dels principals temes sobre la taula, Taiwan. Aquesta illa autogovernada que Pequín considera una part irrenunciable del seu territori, mentre que els Estats Units li donen suport militar. I avui el que ha dit el president xinès és que una mala gestió d'aquest contenciós pot provocar un conflicte entre les dues potències, entre Xina i els Estats Units, i que la independència de l'illa és incompatible amb la pau a la regió. I una última cosa, el Regne Unit. El futur del primer ministre Keir Starmer continua a l'aire. Un diputat laborista acaba de renunciar al seu escó per deixar pas a l'alcalde de Manchester que l'ocupi, Andy Burnham, perquè seria un candidat que genera més consens dins el partit per substituir el primer ministre. Tot i això, al matí recordem que ja havia demitit a el ministre de Sanitat, Wes String, un altre dels que s'espera que li disputin el lideratge. Caldrà veure qui pot aconseguir 80 diputats que són necessaris per posar en marxa el mecanisme de destitució de Keir Starmer.
1: Teje, agradaria del balcó, com estàs?
10: Hola, Anna Puigvoltes.
1: Que avui tindrem mirada estràbica, no? Perquè tenim el Girona, que necessita guanyar sí o sí a la Reial Societat, i després al Madrid.
10: Avui la notícia és que no parla Florentino Pérez.
1: Clar.
10: Perquè, és a dir, abans d'ahir la notícia que parlés, perquè no ho fa mai.
1: Ja, però no parem de parlar de Florentino Pérez.
10: Vam passar d'un extrem a l'altre, avui la notícia és que no hi ha ni roda de premsa, ni entrevista, ni res
1: del president del Real Madrid. Però tothom pendent de si apareixerà o no apareixerà.
10: Sí, el que passa és que tinc una bona notícia per tu, que és que no t'hauràs de posar estràbica, perquè anirà tot seguit, pràcticament.
1: A les 8 comença
10: a les 8, sí. Ja tenim l'11 titular, fa dos canvis respecte a l'empat de l'altre dia a Vallecas. Entra Ivan Martín al mig del camp per Fran Beltrán i a la mitja punta Brian Hill per Lemar. Per tant, dos canvis i encara sense un davant centre pur per jugar d'inici. L'altre dia Estuani, que va salvar els mobles, va explicar a Mitchell que juga infiltrat, que vol dir amb una injecció que li adorm el dolor. Per tant, avui una altra vegada, si el Girona el
1: tornarà
10: necessita,
1: a jugar infiltrat.
10: Segur.
1: Bueno, és que han de salvar la permanència.
10: És que el Girona ara mateix està en descens, perquè estan els dos primers que salven i els dos primers que baixen empatats tots quatre amb 39 punts.
1: Sí, sí, sí.
10: La bona notícia pel Girona és que els altres hi han jugat. És a dir, el Girona ara mateix depèn de si mateix. Fins i tot amb un empat es posaria a 16.
1: Val.
10: Per tant, sortiria del descens només puntuant. Si guanya ja, fins i tot, doncs, escolta'm, obriria un mínim forat de dos punts de cara a les dues jornades que queden. Per tant,
1: i acaba el Girona i tindrem Madrid, que el més interessant serà veure el careto d'en Florentino.
10: Comença dos quarts de deu, per tant, serà recta final del partit del Girona, sí. Serà veure la rebuda del Bernabéu, perquè és el primer partit al Bernabéu des de la famosa baralla, des del famós cop de puny de Tchouaméni, Valverde i viceversa. Serà la primera aparició del Madrid al Bernabéu després de la convocatòria d'eleccions de Florentino. Per tant, serà el plebiscit de la megafonia, a veure cap on van els xiulets. I sobretot, Mbappé torna a estar a la convocatòria. Per tant, després d'haver...
1: Que Mbappé ha parlat, no? Estava buscant abans el Vanity Fair, que li han fet una entrevista. L'estava remenant abans.
10: Sí, no he tret l'entrellat de quan Cies Portà ha fet l'entrevista, tampoc. Però sí, Mbappé, vaja, ja sabem que aquesta recta final de temporada doncs li ha faltat a partits importants, que mentre l'equip jugava ha estat de vacances, que després quan ha tornat no estic prou bé per jugar al Clàssic, em quedo a Madrid, mentre els altres van a l'escorxador a que el Barça guanyi el títol a la seva cara. Ha sortit esquitxat d'aquest tram final de temporada del Madrid, per tant, avui la notícia és que és a la convocatòria, que el més fàcil per ell era dir que encara li feia mal.
1: Clar. Tot això ho explicaràs a la graderia. Avui per ser Catalunya?
10: Avui per ser Catalunya. Avui desdoblem programació perquè ja està Carrusel en marxa per l'app i la web de la SER. A dos quarts de nou passa per les freqüències de la SER també, per tant, a dos quarts de nou arrenquem per ser Catalunya a la graderia del balcó.
1: Doncs aquí t'espero. Gràcies, Teje.
10: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara. Carbo, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
1: Què has de dir?
11: D'aquí una setmana farà calor.
1: D'aquí una setmana farà calor. No, avui, quan t'enganxava, m'he mogut per la ciutat i feia vent, però la calor era intensa, si estaves en una zona reserada.
11: Exposada al sol, en canvi, si estaves a l'ombra, el mateix vent et feia la sensació de fred, tot i que prop de 20 graus no és ben bé fred, però és aquest contrast, no?, de si estàs tocat pel sol, doncs el sol de maig escalfa molt. Però això, comencem perquè el de demà farà mal a molta gent. Això que es presenti un dia de maig fred, a molta gent no li agradarà.
1: Yeah.
11: Menys agradarà encara el que direm ara a la gent que aquesta setmana ja ha patit pedregades en sectors agrícoles, fruiters, sobretot.
1: Torna les pedregades.
11: No, segons com pitjor, les gelades.
1: Les gelades?
11: Sí, ara ho explicarem. Per això, començava amb una miqueta d'optimisme, que d'aquí una setmana, per exemple, estarem per sobre dels 25 graus a tot Catalunya. Demà no. De fet, ja aquesta nit començarà a baixar la temperatura i el més significatiu serà que durant les pròximes hores, al llarg de la nit, la pluja caurà al Pirineu i la cota de neu anirà baixant i s'acabarà situant ja entrada la matinada al voltant dels 1.400 metres. Res excepcional, però bé, és baixa per ser finals o mitjans de maig, és una cota cota baixa. També durant la nit continuaran els xàfecs a les comarques de Girona, on avui estones ha plogut amb intensitat, no a tota hora, sinó que van sorgint aquells xàfecs. Doncs bé, continuaran durant la nit, també durant la matinada, i de fet es reforçaran demà a la tarda. Encara queden, doncs, unes quantes hores perquè les comarques de Girona deixi de ploure, a més amb sensació de fred aquí, perquè les temperatures es mantindran baixes. Si sortim ja de les comarques de Girona, tot serà una miqueta més canviant. El vent que encara està bufant amb força, que tu comentaves, que les comarques de Barcelona s'ha situat al voltant dels 50 km per hora, bufa més fort encara al sud de Lleida i Tarragona, aquí ratxes d'uns 80 km per hora. Ja ha passat el màxim, però no desapareixerà, de manera que el vent continuarà bufant durant la nit i demà també. I, de fet, demà, quan més sol esperem, és al matí i al migdia, però en farà molt menys que els darrers dies. De fet, els núvols seran abundants la major part de la jornada i aquests aniran deixant moments de pluja durant la matinada. Fora de les comarques de Girona, on els xàfecs seran intensos, no esperem massa aigua. Però bé, demà la sensació, tot i que al matí les mínimes seran una mica més altes que avui, com el cel estarà tapat ja la major part de Catalunya i fins al migdia, doncs això, la sensació serà d'ambient fresc, fred a l'interior. I després, durant la tarda, a part de les tempestes del Prepirineu i de les comarques de Girona, s'afegiran també les comarques de Barcelona. Seran més aïllades, no generals, però vaja, demà pot tornar a ploure amb força a la mateixa ciutat de Barcelona i en el conjunt de la demarcació fins al nord de les comarques de Tarragona. Això pel que fa demà, bàsicament, molts núvols amb algunes clarianes i ambient fred per les dates, i el cap de setmana acabarà fent molt de sol. Però compte, perquè especialment el matí de dissabte, també diumenge, però sobretot la nit de dissabte, de divendres a dissabte, la temperatura s'aproparà als 0 graus a pràcticament tota la Catalunya central, a totes les comarques de Lleida. Sí. Clar, i el que temen ara no és tant que pugui gelar, sinó...
1: No?
11: Les hores, no?, que seran bastantes hores en temperatures al voltant dels 0 graus, de manera que no sé si poden accelerar la feina, però demà jo apretaria perquè sí, perquè segur que d'aquí unes setmanes tindrem dades de que han fet mal.
1: Això
11: però
1: de divendres a dissabte, la matinada, diríem, de dissabte.
11: Sí, el matí de dissabte, primeres hores del matí de dissabte, doncs a gran part de l'interior entre els 0 i els 5 graus, arran de costa entre els 5 i els 10. Després, la tarda de dissabte ja serà una miqueta més agradable, la diumenge encara més, i el que dèiem, la setmana vinent, sobretot la segona meitat de la setmana vinent, ja tindrem temperatures no només pròpies per les dates, sinó com passa darrerament, no?, que passarem d'un extrem a l'altre. La setmana vinent, ja veuràs tu, com ens queixarem també de la calor.
1: Recupereu jaquetes. Gràcies, Carbó.
11: Que vagi bé.
1: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dijous 14 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: Beyoncé i Jay-Z.

0: Avui fa exactament 23 anys que es va publicar aquesta cançó, aquest himne, que és història de la primera dècada
1: dels 2000.
0: I que no caduca,
1: No caduca, m'estava ballant,
0: tio,
1: que no caduca.
0: I és, a més, història de la parella amb més poder de la indústria musical. Mm. Es va publicar el 14 de maig de l'any 2000, que tu no sé què estaves fent ara l'any 2000, però, però ja estaves a punt de ser mare, fins i tot.
1: No, encara no.
0: Encara no.
1: Mira, vaig fotre el camp, un any.
0: Doncs mira, molt bé. Doncs va ser el primer senzill de la nova era de l'artista de Beyoncé, la seva era en solitari. Aquell primer àlbum de l'artista es deia Dangerously in Love, que tenia altres temons, temassos, com aquest Naughty Girl. O Baby Boy. Clar, que si te'ls poses a repassar...
1: Sí.
0: I podríem dir que avui fa 23 anys que es va començar a forjar la llegenda en solitari de Beyoncé. Em podries dir, escolta, 23 anys no és un aniversari gens rodó, és veritat.
1: És que no és un aniversari gens rodó.
0: Però tota excusa és bona sempre per explicar la història al darrere d'aquest gran tema. I a més, clar, no sabem què pot passar d'aquí 2 anys, quan en faci 25 on serem tu i jo. I a més, cau en dissabte d'aquí 2 anys. Ah. Per tant, celebrem-ho avui. Tornem a posar,
1: vinga,
0: Toni, per favor, Crazy in Love. En aquell any, hem de pensar que Beyoncé ja era una autèntica estrella. Feia 5 que estava triomfant amb les Destiny's Child, un grup de 3 dones racialitzades que estaven triomfant arreu del món. Les vas viure, les Destiny's Child?

0: Vas viure les Destiny's Child?
1: No.
0: Ui, jo moltíssim. Destiny's Child...
1: Gens, em sap greu.
0: Al nivell de Spice Girls i Backstreet Boys,
1: per
0: mi va ser. Sí, sí, clar. Era l'època en què teníem molt R&B, molt hip-hop, molt urban als Estats Units. Hi havia la Nelly, hi havia Usher, Mary J. Blige, 50 Cent, Black Eyed Peas, i també un gran raper que era Jay-Z. Clar, l'altre creador d'aquest Crazy in Love, que alhora feia poc més d'un any que havia començat un idili amorós amb una de les membres de Destiny's Child, amb la Beyoncé, que ja s'estava començant a fer famosa. Tenien una història d'amor meravellosa en l'època en què era el seu gènere, vull dir, la parella de moda. La primera cançó que van publicar tots dos, Beyoncé i Jay-Z, no va ser aquesta. Va ser un any abans, en aquest cas en un àlbum d'ell, d'en Jay-Z, el setè. Aquesta cançó que es diu, mira quin bon nom, Bonnie and Clyde. Clar.

0: I resulta que Jay-Z i Beyoncé, abans de ser nòvios, van estar parlant any i mig per telèfon. Imagina't.
1: Per telèfon, telèfon.
0: Per telèfon, telèfon, sí, sí, sí.
1: No mòbil, telèfon.
0: Ah, mòbil, bueno, aquella època, allà, el 2000 hi havia potser algun mòbil.
1: Sí.
0: Però
1: el, no,
0: els
1: però
0: mòbils aquests...
1: Telèfon...
0: El Totxorola, que li dic Totxorola, jo encara,
1: vale.
0: Sí. Abans de tenir la seva primera cita, que va ser en un restaurant japonès. Mm. I tot va ser en secret fins que hi ha aquesta cançó, Bonnie and Clyde va destapar una mica els rumors, la caixa dels trons, dient, escolta, aquesta col·laboració, clar, igual hi ha alguna cosa aquí. I Crazy Love ho va acabar de confirmar. De fet, en aquests gairebé 25 anys de relació, amb una separació pel mig, per una infidelitat que ell explica a l'àlbum Lemonade, recordem-ho que n'hem parlat molt,
1: sí.
0: Jay-Z i Beyoncé han creat 25 cançons. Una altra de les més conegudes és aquesta.

0: aquesta també mai passarà de moda. Crazy in Love, que és una meravella aquesta cançó.
1: Boníssima, boníssima.
0: I després, una altra. No, Crazy in Love, què dic?
1: Deja Vu, no?
0: No es diu Crazy in Love, es diu Deja Vu. Això, Deja Vu.
1: Aquesta és del... Com ho hagi de saber jo, de la teva reina.
0: Deja Vu és del 2006 i més tard una altra al 2018. Aquesta és quan tots dos es van tancar al Louvre, que el van tancar per primera vegada a la història, sí, per rodar el videoclip d'aquesta cançó Ape Shit, que s'acaba amb ells donant l'esquena a la Gioconda. Sabien una mica, aquí ens estaven dient que hi eren uns humans superiors a la resta.
1: És molt fort com has escrit Gioconda, no ho direm, però...
0: No sé, ho he escrit així molt ràpid.
2: Idioma, querida!
0: Bueno, una altra curiositat d'aquell Crazy in Love que t'estic explicant. Qui la va produir? Rich Harrison, agafant el sample d'un tema dels anys 70 per actualitzar-lo. Escolteu primer Crazy in Love un altre cop. I aquesta és Are You My Woman de Chitili... Espera't, com ho és?
1: De Chilita. Chilites.
0: Chilites de l'any 70.
1: Ah, has vist? Fort.
0: Doncs mira, aquí és on va néixer aquella cançó. Sí. I una altra curiositat sobre el títol de Crazy in Love. En un article de The Independent, el productor explica que Beyoncé arriba a l'estudi amb una imatge que no acostumava a mostrar davant dels focus. Clar, una deessa, una senyora perfecta, un ésser humà superior a la resta,
1: que venia,
0: apareix de cop còmoda, amb els cabells despentinats. Mai veuràs a la Beyoncé així. De cop se la veia molt boja i ella fa la broma de very crazy, molt crazy, crazy, crazy, i diu al productor, aquest és el ganxo de la cançó. Ja ho veus que va acabar sent el tema central de la cançó, que va arribar a ser número 1 als Estats Units, Regne Unit, va guanyar 2 premis Grammy i va dissipar qualsevol dubte que hi havia de si Beyoncé podia començar carrera en solitari al marge de les Destiny's Child. I, de fet, es demostrava que a més tenia un nou company artístic, que és el llavors futur marit, Jay-Z.
1: I tot això amb una efemèride de 23
0: jo,
1: anys, no?
0: La veritat és que és de les...
1: Tu has dit, és igual si són 23
0: anys. És dels repassos
1: anys
0: que més bé m'ho he passat,
1: ja,
0: això.
1: Ja, sé.
0: Jo et faria una hora de programa d'aquest tema,
1: ja
0: però no tenim temps.
1: Però clar, hi venen ja les parelles.
0: Sí.
1: És que em fa tanta il·lusió perquè feia tant que no veia la Victòria Pagès. Com està, Victòria?
3: Molt bé.
1: És que feia molt que no venia.
3: No, i no vam coincidir l'última vegada que vaig venir perquè clar, estaves a
0: Guadalajara.
1: Ah, Mèxic.
0: Ui, imagina't si fa temps.
1: És veritat. Clar, jo deia, és que fa molt que no la veig. A més, ha estat per Madrid, ella...
3: Sí, hem estat allà,
1: Maria Pou...
3: Sí, sí.
1: Ara ens ho explicaràs, perquè no arriba tan Miravet. Espera que encara et faràs
0: aquí,
1: tu sola.
0: Està aquí, a punt d'arribar, està a punt d'arribar.
1: No, ja et veia fent sola totes les parelles, de fet. Hem de parar, 2 minuts, i tornem amb en Ramon Miravet i la Victòria.

0: 7:37, la meitat de la parella de fet ja la tenim
1: està
0: aquí.
1: Parcant,
0: Victòria
1: està
0: Pagès,
1: parcant, Ramon Miravet,
0: està parcant Ramon Miravet, amb la calma. Victòria, és que dèiem, has estat tant temps fent primer gegant i després gigante a Madrid i sí, l'èxit és absolut.
2: Molt. La veritat és que és d'aquestes obres de teatre que sí, que és un èxit, agrada molt, crea molt debat, la gent es passa 3 hores enxufada ja a la cadira.
0: Dura 3 hores?
2: Dura 3 hores amb un entreacte. Ah. I nosaltres pensàvem això, bueno, d'això també parlava jo una via, la gent s'avorrirà, i no, és un tema molt interessant.
0: Tu fas està de Felicity, super... no?
2: Sí.
0: Que és la dona de Roald Dahl.
2: No, és la examant, futura dona.
0: Val.
2: Vale? Però en aquest moment no ho és. I la veritat és que hem estat això 10 setmanes a Madrid, amb el teatre ple sí, a petar. I ara estem de gira, he anat a Bilbao, ara me'n vaig demà a Granada, a Mala, o sigui, anem per tot Espanya. I la veritat és que és una obra que ara estan fent a Nova York.
0: Mira-te'l, hi ha arribat. Seu, amb la calma, estem en directe ja, Ramon. Ell arriba, tot despentinat.
3: Has vingut a parlar d'una altra cosa.
0: Ja està, parla del que vulgui, Ramon Miravet. Li estic preguntant a la Victòria perquè ha estat molts dies a Madrid fent l'obra Gigante, que fa de la man i futura dona de Roald Dahl, i ara em deia, i us heu fet colla, diríem, amb... És que ahir vaig tenir aquí el sopa de cabra i em vaig quedar al·lucinada, perquè ells confessen que no són amics, que són com una família, però que no són amics.
2: Clar, tu pots anar de gira amb amics o pots anar de gira amb companys. Llavors depèn de quan et toca.
0: És bona aquesta diferència entre amics i companys.
2: Jo aquesta la faig amb companys.
0: Vull dir que quan acabeu no sortireu, però que no sortireu a fer copes. Ah, és que ells no.
2: No,
0: el sopa de cabra no van. No van a fer copes.
2: Home, perquè...
0: És que jo em vaig quedar una mica... Sí, ara fan un documental i...
2: Ells són sempre els mateixos.
0: Sí.
2: Anys i anys, anys i anys. Anys i anys. Clar, nosaltres...
0: 40
2: nosaltres al teatre canviem. És a dir, clar, jo comparteixo espectacles...
0: Però ara heu fet com colònies a Madrid, per entendre'ns.
2: Sí, el que passa que a Madrid cadascú té el seu pis, la seva vida. Clar. Vull dir, fas coses conjunts, però fas moltes coses que no, eh?
0: Clar.
2: Vull dir, cadascú... Sí, però sí, amb companyonia.
0: Companyonia. Ramon, com estàs?
3: Bé, saps què? Passant? Ens vam creuar fa una setmana pel carrer. Tu, evidentment, no em vas veure. Jo, tu sí... Però no ens coneixem, no et vaig saludar. Però
0: un moment, no us coneixeu?
3: No.
0: No,
2: però jo
0: et
2: vaig venir
0: mai
2: a veure un concert que vas fer a Camprodon.
3: El Microclima.
2: El Microclima,
3: sí, que guai.
2: Fa 3 anys?
3: Sí, o 2.
2: O 2,
3: sí,
2: o per all. Sí, sí.
0: Vaig
2: tenir molt a prop, quan baixaves.
3: Sí, ostres, que bé.
0: Doncs mira, us ha fet il·lusió, eh?
3: A mi molta.
2: Sí, sí.
0: Escolta, Victòria, tu precisament vens del teatre, has fet moltes coses, però vens a reivindicar un tema que li encantarà, ja t'ho dic, li encantarà en Ramon. L'avorriment.
2: Sí.
0: Vinga.
2: No,
0: m'encanta,
2: és que jo l'altre dia, discutíem amb... Jo tinc un amic que tot el dia està intentant fer negocis, vale? És aquest, no, el proper negoci que petarà serà aquest, altre, és el que sé, es distreu així. I fa molt, i fa temps ens va dir, el proper negoci brutal serà coses per ensenyar a avorrir-se. Diu, i jo crec que muntaré una casa rural, perquè està com un llum,
0: sí,
2: perquè la gent s'avorreixi.
0: Per no fer
2: res. I pagaran per avorrir-se. I ja, jo. Bueno, doncs jo això va arribant. Això va arribant. Mm. Llavors, amb tot això, vaig veure l'altre dia que hi havia el club aquest que es diu Offline Club.
0: Sí. Què és això?
2: Això és una empresa d'esdeveniments holandesa, com tot. Gent, són petits,
0: sí,
2: però tot arreu.
0: Sí, sí, sí.
2: I aquests han creat la típica... Bueno, la típica, no sé si heu escoltat, que queden gent als parcs per llegir, per treure's el mòbil...
0: Que promoveu una mica la vida analògica,
2: que
0: no?
2: Que promoveu, exacte, la vida analògica, i després fan unes trobades també... O sigui, fan events perquè tu oblidis la tecnologia i pues això, i et reuneixis amb gent, doncs el que passa que està tot com pautat, per exemple.
0: Avui... Per tant, no tens temps d'avorrir-te.
2: No, clar, és que llavors dius, és un avorriment, però no és quan estàvem allà al poble menjant pipes tota la tarda dient què fem, no? Que nosaltres som analògics i ens hem avorrit molt a la vida.
0: Molt.
2: Per això tenim amics de la infància, perquè amb ells ens hem avorrit sempre, i això uneix per tota la vida. Que jo crec que ara el problema és que la gent no s'avorreix junta, amb la qual cosa el vincle no és tan ferm com amb la gent. Sí, no sé si us ha passat a vosaltres.
0: Sí, sí.
2: Això. Però jo crec que l'avorriment... Bueno, s'ha de fer un elogi de l'avorriment, primer perquè ja s'ha, o sigui, s'ha comprovat i és evident que s'ha de tendir cap a, sobretot als nens, a que es puguin avorrir, perquè puguin ser creatius, perquè puguin ser imaginatius, això implica també els adults, i perquè és un estat que és on crees les deixoncies neuronals, les connexions neuronals. És a dir, no sé si us ha passat a vegades que quan bades, no?, badar, caminar, sense... Quan vas en pilot automàtic és quan se t'apareixen les bones idees.
0: Totalment.
2: O quan penses en tu, o reflexiones sobre tu, etcètera, etcètera, no? Llavors això...
0: T'has d'haver descuidat el mòbil, t'has d'haver quedat sense bateria...
2: Exacte, llavors això, com que ja som incapaços de fer-ho, és a dir, la gent fuig de l'avorriment com si fugís del foc, no? Jo crec que hem de tornar a aprendre a avorrir-nos, però a consciència. O sigui, cada tu i jo ens avorrim aquesta tarda i quedem juntes. A què fer? No ho sé.
0: Clar, però no ens avorriríem. Tu i jo no ens avorriríem.
2: No ens avorriríem, però
0: moltes quedar... hores, potser.
2: No, a veure què fem, jo què sé, sense saber què fem i sense això amb el mòbil, la butxaca, sense treure'l, a veure què passa.
0: Sí, anem a badar.
2: A badar, a veure què passa. Ell és músic... Jo faig teatre i a vegades, bueno, amb la música ja tot el dia graven, vull dir que tampoc no t'ajonsis, però, clar, també són terrenys meravellosos. Jo ho veig amb l'obra aquesta que deies, que dius, clar, són quasi 3 hores on la gent, evidentment, està obligada a no tenir mòbil i, clar, t'obliguen a estar concentrat 3 hores seguides, que t'estan explicant una cosa, que resulta interessant o no, això cadascú, però que no et distreu res i et concentres. I això és una cosa que la gent, quan sortim del teatre, ens diu.
0: Imagina't.
2: O sigui,
0: com si fos una cosa excepcional
2: de la
0: vida.
2: Excepcional.
1: Que és una manera de no estar de desconnectar del mòbil.
2: De concentrar-te en una cosa sense... Bueno, clar, perquè no es pot, perquè és un dels pocs llocs que no es pot treure un mòbil o parlar o jo què sé. Sí. Estàs assegut, concentrat, t'estan explicant una cosa i està amb això. Llavors em va fer molta gràcia quan va sortir... Bueno, i a part de que crec que, que hem de tenir la tornar a la capacitat de l'oci analògic tranquil, que això costa molt, és que és dificilíssim. I sobretot això, de trobar una cosa positiva al no... Jo, per exemple, ja et dic, he tornat de Madrid fa poc, els meus amics no tenen temps. O sigui... Bueno, quedem, bueno, no, a veure, jo, o sigui, vaig amb una agenda, tal, bueno, clar, no, però surt...
0: Tu has tornat de manera específica, tornat com relaxada...
2: Clar, el problema quan te'n vas així, bueno, no sé si tu et passa...
0: Que interessant això, Victòria,
2: però quan,
0: perquè...
2: Clar, quan fas un KitKat per obligació de feina, clar, nosaltres, les funcions de teatre, clar, jo haig d'estar al teatre a les 7:30 i surto a les 11, vull dir, la resta del dia és per mi. I com que no estàs a la teva ciutat...
0: Bades.
2: Fas el que et dona la gana a tu personalment. Llavors, clar, jo li deia, és fort perquè a Madrid bé, no, hi pots sortir, culturalment pots fer el que vulguis. Jo he conegut molta més gent 3 setmanes a Madrid, 3 mesos a Madrid, que l'últim any aquí a Barcelona. Però no,
0: trobo
2: gent,
0: fort que tornis ara i que ningú tingui temps. No té temps.
2: No, ningú té temps. Vull dir, que es per dinar, sí, no sé què, l'altre no pot... Bueno, és molt difícil. I jo... Ja estic una altra vegada, en la onda. O sigui, jo en 4 dies ja m'he hagut d'aterrar de nou a tot això, no?
0: Però t'ha agradat? Ha estat una experiència bona?
2: Més que res, que és una sensació d'aixecar-te al matí i dir, va, avui, saps allò? Ah, doncs mira, podem anar a no sé què. Ah, doncs vale. Ah, no.
0: Vaig a passejar pel Retiro.
2: Sí, o faig no sé què. O anem a aquesta exposició. Sí, però ah, mira, que ens hem trobat. Ah, no. Ah, m'entens? Vull dir, bueno...
0: Què, Ramon?
2: Fer una lògica d'avorriment.
0: Això no, és que va amb tu, eh?
3: Abans has dit, Anna, al Ramon li agradarà. És que m'apassiona aquest tema.
2: Ah, sí?
3: M'apassiona i està sent ara mateix un objectiu capdalt a la meva vida. O sigui, estic girant la trajectòria de tot el que he fet fins ara cap a aquest camí, pues cap a tenir temps. Sí. I entenc el concepte d'avorrir-se, que no és avorrir-se de... Jo quan era petit m'avorria molt ràpid, perquè sempre estava acostumat a jugar al carrer tota l'estona i quan els altres nens no estaven al carrer, a mi em costava molt veure la tele, m'avorria molt i estava a casa, no llegia tampoc. Mama, m'avorreixo, diu, però fes algo, pinta, llegeix. I diu, ah, no! No és aquest avorriment. És l'avorriment de tenir temps per això que deies, o sigui, és que és impossible crear sense tenir aquest temps. És impossible.
2: Sí, sí, sí.
3: I a més ara mateix com està la vida, que anem... anem amb el pilot automàtic. A mi això, la primera vegada que vaig començar a pensar en això va ser quan, en una època en la que vaig estar molt agobiat, que estava en mil històries, mails, emails, emails i coses i tal, no sé què, i de cop i volta et passa alguna cosa a la vida que has d'anar a l'hospital, perquè tens el pare o la mare malalta, no? I estàs una setmana allà, o un mes, i tu te n'adones que tot el que era important pot esperar i no passa res. Sí, i no passa res. I jo ara estic en un moment que és... Jo, el que no puc fer avui, tot, no passa res, ho faré demà. I demà potser no ho faig. I no passa res.
0: Però t'està costant, és a dir, perquè diu ho ha aconseguit, la Victòria, t'ha fet un KitKat, però diu, 4 dies aquí he tornat a la roda.
2: Jo no he aconseguit, jo estic en ello.
0: En ello.
3: Jo crec que és un procés
2: sí, molt llarg,
3: que no arribaràs mai a trobar, a no ser que et vulguis tenir, com diu la meva mare a vegades, quan jo estic a punt de patar, i diu, bueno, doncs veus a viure a la muntanya i vas a veure com un ermità... No, és impossible tenir aquest tipus de vida, que la podríem tenir, no? Però bueno, a mi m'agrada la música.
0: Tu series capaç,
3: jo acabaré fent-ho. De fet, vaig conèixer fa poc segons ell, l'últim ermità d'Espanya, que viu a una ermita de Vilademuls, que vaig tocar allà. Va ser una experiència molt, molt bonica. Ostres, podia haver parlat d'això, ostres. Bueno, la cosa és que potser sí, però és molt difícil arribar a tenir perquè la vida avui en dia fa que sigui impossible tenir aquest temps, però és que és primordial, això que deia, quedem un dia sense cap mena de pla organitzat. Per això quan estàs de viatge sembla que tinguis la millor versió de tu. A mi em passa que, hòstia, quan surto de viatge surt el millor de mi. Però clar, perquè et despertes a qualsevol hostel o hotel o on tu vagis de viatge i dius, avui quin és el meu pla? Passejar, amb les mans enrere, potser com a molt... Mira, el pla és, potser em compraré un cafè per emportar i així passejaré amb les mans calentes. I això, sé que és molt utòpic i hem de treballar i nosaltres encara que fem teatre o música, no, però hi ha gent com la meva mare, que ara s'ha jubilat, però que treballava s'aixecava a les 6 del matí, entrava a les 8 del matí a treballar i sortia a les 3 i de dilluns a divendres. Vull dir que és una utopia, no? Però hem d'intentar, no?, anar guiant la nostra vida cap a aquest temps per connectar. O sigui, és més, la paraula és de puta mare, no? Temps per avorrir-nos. Però que realment al final, entre línies, hi ha aquest reconnectar un altre cop amb nosaltres, amb la gent més propera, amb els amics, amb la família, perquè al final tot això és el que queda el dia de demà. I per crear, jo em poso a la pell del Bob Dylan o del Van Gogh o de qui sigui, de qualsevol artista de la història abans dels putos emails, el temps que tenien per crear, només per crear.
0: Fixa't que diu els emails, no diu WhatsApps, perquè no té WhatsApp, en Ramon.
3: Bueno, no, és que ja havia... Bueno,
0: què et sembla, Victòria? No té WhatsApp. És que diu emails i ho he d'aclarir.
3: També tinc una altra cosa, que el temps també fa que molts artistes d'aquella època també fossin alcohòlics, assassins i molta mala gent, eh?
2: No sé si compensa, llavors, han de ser assassins. No, sí, evidentment, perquè una cosa és l'avorriment, una altra cosa és la solitud, clar, és bastant complicat. Però l'element creatiu, amb un estat d'hiperestimulació constant...
3: És impossible.
2: És impossible.
3: És impossible.
2: És impossible. O amb una pressió d'intentar... nosaltres, no sé, això no agradarà, això avorrirà, això avorrirà, sempre et diuen, és que això és llarg, això avorrirà, això... Bueno, tonteries, és igual. El minut de silenci que li van fer el Flick l'altre dia va durar 10 segons. És que el minut de silenci ja és ràpid, perquè sí, dius, és que ja no aguanta la gent. O sigui, la gent ja no aguanta.
3: Sí, i a vosaltres no us passa a vegades que quedes amb algun amic o una amiga i de cop i volta pues, i li expliques alguna cosa personal, no?, que dius, et connectes en aquell moment i dius, va, li explicaré això, no? I mentre ho estàs explicant, estàs trobant les respostes.
2: Sí,
0: clar.
3: En canvi, quan tu no ho verbalitzes, si ho tens a dins perquè estàs fent mil coses i intentes escapar d'això que et fa por, d'això que et preocupa i t'ocupes, no? No trobes cap mena de resposta. Jo crec que el tema que has dit és per... Bueno, jo el meu ja ho tiro a la paperera i jo parlaria només de lo teu.
0: No, seguiu.
3: Perquè és un tema que podries estar parlant.
0: Ja està, i el que em frustra
2: és que quan... o sigui, quan vaig llegir això d'aquesta empresa que feia aquests eventos, vaig pensar, clar, són uns eventos antitecnològics, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, que tu... La teoria és aquesta, però clar, necessites una aplicació, necessites estar pendent del mòbil, necessites... o sigui, en el fons és una... és
0: una paradoxa,
2: o sigui, és
0: no?
2: Una paradoxa total, però és que a més tot és façana, no sé com dir-ho. Té un punt de...
0: De que ho acabaràs penjant en un reel. Mireu què he fet, estic llegint el parc tan bonic i tal.
2: Llavors dius, no, per mi, no. És a dir, no pots crear uns eventos per... O sigui, per crear FOMO, perquè la gent s'apunti a unes coses que teòricament són antitecnològiques, que és quedar, xerrar, compartir llibres...
3: Jo saps què he fet? Ara
2: més això, natural, això és no? Graciós. Algo més natural, però vull dir que nosaltres això ho hem fet, és a dir, llegir en comunitat és una biblioteca de tota la vida.
0: Sí.
2: M'entens?
3: Saps què he fet? Que és molt graciós. Per primera vegada a la meva vida, no ho he fet mai, eh? M'acaba d'arribar a casa una cadireta de platja. Jo sempre ho havia...
0: Que l'has demanada.
2: Aquesta fase ja l'he superada.
3: No. Jo sóc d'anar...
2: És una fase,
3: jo visc molt a prop del mar, a dos carrers, i jo ja m'estic banyant, inclús. Jo me'n vaig a banyar abans de dinar, però jo vaig al mar i jo entro a l'aigua i surto. O vaig a nedar, o si estàs en algun lloc que pots veure peixos, però jo et posar-me a la sorra, jo mai. I l'altre dia, l'estiu passat, vaig quedar amb uns amics que tenien la tombona aquesta i la... I allò,
2: i el parasol.
3: El parasol, no? Jo dic, ostres, tio, que encara no, no, fa com d'allà...
2: No tenim anat encara!
3: No? I després diu, pruébalo. I jo, ostres, me sento allà i dic, està de puta mare.
0: Jo vull això.
3: I saps per què ho he fet? Perquè vull un dia, no sé quan, un dia, que no ho he fet mai i tinc 42 anys, un dia vull agafar-me el dia per mi, agafar un llibre, anar-me a seure amb aquesta cadireta, a posar els peus a l'aigua i no fotre res.
0: Que trobis lloc, eh? Que trobis un quadrat
3: ara la primavera, eh?
0: Ah, val.
3: Ara la primavera.
0: Ara trobaràs després.
3: Un dia no quedar amb ningú i fer aquest plan.
0: Però només un dia, no? Que igual li agafes...
3: Home, tant de bo, però l'objectiu és fer-ho un dia. No ho he fet mai. I jo no me'n puc anar d'aquest món sense haver fet un dia així. O sigui, aquestes coses no per...
2: Bueno, i la capacitat, que també s'ha perdut, jo crec, de fer-te els autoplans. És a dir... De no generar-te... O sigui...
0: El que deia, estàs lleves,
2: vull
0: no?
2: Dir, no, i que dius, si aquell dia no has quedat amb ningú, no sé què, doncs tu et muntes el que vulguis. O
3: això jo sense faig tenir, moltíssim, perquè tots els meus amics amb fills.
2: Clar, sense tenir angoixa...
0: Però t'has hagut d'anar a Madrid perquè passi això.
2: No, això ja fa temps que... No, però per exemple, les meves companys, que són més joves i tal, tenen a vegades ansietat de que... És que és dissabte, no tenim pla... És igual. Doncs, no? Vull dir, la cosa aquesta de... Sí, com una angoixa vital de...
0: Què faré dissabte a la nit si ningú m'ha trucat?
2: Exacte, no?
3: Pues mira, diumenge, fa dos diumenges em vaig llevar i saps allò que no tenia cap plan. I vaig dir, pues saps què? Em venien de gust unes costelletes de xai. I me'n vaig anar a un lloc que és una masia que hi ha pel Garraf i clar, diu, tens reservat? I dic, no. I em van donar una tauleta, estava tot de parelles i de família. Jo solet, escudella, costelletes de xai, jo sol, un diumenge, i després me'n vaig anar a caminar amb autoplan, que faria, bueno...
0: M'encanta. Anem a posar la cançó que ha portat la Victòria. Què has triat?
2: Bueno, jo soc fan del Catrell. I
0: sí.
2: Soc superfan.
1: Mateix equip que la Victòria.
2: Llavors, sí, però llavors... o sigui, l'últim disc aquest del Free Spirits que han tret, jo crec que si volem repassar una mica els agòbios de la generació, els millennials, els Z, digue'ls el que vulguis, de la societat d'ara, de l'ansietat, de tot això, pues aquests és que cada cançó és una radiografia.
0: Vinga,
2: i aquest
0: que
2: es diu Lo Quiero Ya. Aquestes són les veus búlgares.
0: Ah.
2: Ja, és una col·laboració que han fet amb el Fred Paquet.
0: Amb el Fred, home, no pots fer més feliç a Bofill i a mi.
4: Quiero paz espiritual. Quiero un palco en el mundial. Quiero un Ferrari rojo y otro exactamente igual. Tengo cuenta en Uruguay. Quiero otra en la Caimán. Quiero llevar a mi mamá para el festival de Cannes. Quiero comprarle una casa y otra para descansar. Quiero mucha marihuana para dejar de pensar. Dice que lo bueno tarda, que ese punto llegará. Pero solo quiero ya. Pero

0: com diu en Bofill, Temón, fem una cosa, que hem de parar en 2 minuts, tornem amb aquest tema. El teu ja, i us acomiado, el teu ha passat a la història per la propera. No, perquè, però així us acomiado per després. Ara tornem, ara tornem.
1: El balcó.
2: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
5: Albert Soler, tot en construcció.
6: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
5: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules...
6: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets... Albert Soler t'innova.
5: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària...
6: Albert Soler, a Lleida, Torrefarrera i a albertsoler.com.
7: Necessites implants? Doncs vine a Hiller Dent.
8: La clínica especialitzada en odontologia avançada amb implants i dents fixes col·locades al mateix dia.
7: I opcions de finançament gratuït?
8: Demana una primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a hillerdent.com.
7: T'esperem a Hiller Dent, al carrer Sant Antoni de Lleida.
4: Descobreix les noves lents Zeiss MyoCare i dona-li al teu fill una millor visió de la vida. Perquè les lents Zeiss MyoCare ajuden a controlar la progressió de la miopia als més petits. Tota la innovació de Zeiss en lents oftàlmiques. Vine a Federòptics 1986 i pregunta'ns per les lents Zeiss MyoCare. Estem a Lleida, a l'avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Els teus Zeiss Vision Expert a Lleida.

0: és la sintonia de l'oasi. Avui serà un oasi que podríem fer durar 3 hores, però no esteu per això, no? O sigui, Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya, i Miquel Noguer, director del País de Catalunya.
1: Hola, Anna, si t'ho pots
0: esteu
1: estalviar.
0: Esteu cansadíssims? No.
2: Nosaltres estem pel que convingui. Sí. Els soferts oients no ho sé.
0: No, és veritat
3: sempre,
0: que esteu pel que convingui.
3: Sempre ho fem digerible i molt interessant.
0: I prohibit dir, perquè ara fora
1: els
0: micro...
1: Els soferts oients, que per cert s'ho passen molt bé fins a aquesta hora i ara us decau.
0: No és veritat, no. Això és el que t'anava a dir. Ara que han estat parlant d'avorriment, dius, ara ve la part més avorrida. No és veritat. No és veritat. La vostra manera d'explicar i analitzar la política no és per fer-vos la pilota, és que és fantàstic.
1: Intentem.
0: Va, vinga, prou de fer la pilota, doncs, que tenim molta feina. Necessitem el vostre anàlisi més que mai en una setmana molt i molt intensa.
3: Sí, perquè hi ha el conflicte de professors que continua obert. També les negociacions amb el Departament d'Educació i alguns sindicats que, a més, ja han denunciat la infiltració de dues policies en una assemblea de professors. Ho han portat a la justícia després d'aquestes disculpes de la Conselleria d'Interior i el major dels Mossos.
0: Però abans, 14 anys després que es destapés la fortuna d'Andorra, avui finalment ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol.
4: Bueno, pues, visto para sentencia.
3: Amb aquest somriure final ho dictaminava el jutge José Ricardo de Prada des de l'Audiència Nacional. Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident, que van dels 8 als 29 anys de presó, i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família. Andrea Villoria, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Ha estat mig any de judici, en total 38 sessions que ha seguit cada dia.
5: Sí, i que han acabat aquesta tarda quan faltaven pocs minuts per les dues després dels informes dels últims advocats.
6: No voy a usar el turno.
7: No lo voy a usar.
6: No voy a usar mi derecho de última palabra.
8: No voy a usar el...
9: Tampoco voy a usar.
10: No voy a usar el derecho de última palabra.
11: Lo mismo. No haré uso.
12: Tampoco voy a usar. No
5: usaré. Tots els acusats, ja ho sentiu, han renunciat al seu torn d'última paraula, tancant el judici d'un cas que va començar fa més d'una dècada, el 2012. Tots amb la denúncia de Vicky Álvarez i 18 mesos després, l'estiu del 2014, amb la confessió de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Ara el cas ja està en mans del tribunal, que espera tenir la sentència d'aquí una mica més de 2 mesos, a finals de juliol, abans, per tant, de les vacances d'estiu.
3: I els jutges, bàsicament, hauran de decidir entre dues tesis, la de la Fiscalia, que manté que la fortuna a Andorra provenia de comissions il·legals, i la de la defensa, que assegura que no hi ha proves que demostrin això i que els diners són una simple herència.
5: És la mateixa pregunta, la mateixa pulsió que batega des del primer dia en un dels casos de corrupció més importants de la història de Catalunya, potser pel que significava Pujol, el més important, i que s'ha anat aigualint pel pas del temps.
3: Més d'una dècada, de fet, que ha donat temps fins i tot a restituir a Pujol de l'ostracisme per diversos entorns, fins i tot al govern de la Generalitat.
5: Sí, i aquí el segon motiu pel qual s'ha desdibuixat aquest cas, per l'arxiu contra l'expresident Pujol per deteriorament cognitiu.
4: La conclusió que saca o ha tenido el tribunal és la impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento...
5: Ara bé, el tercer motiu és el de més pes, la prova del judici, que tot i els esforços de la Policia Nacional...
13: La referente, además, por poder vincular con la corrupción, que siempre ha sido mi gran esfuerzo...
5: Això és el que deia l'instructor del cas, no ha aconseguit concretar la corrupció, les operacions concretes que la Fiscalia creu que hi ha al darrere de la fortuna d'Andorra.
3: Tot i que ha mantingut les acusacions contra els fills i els empresaris.
5: Sí, amb un relat, amb un marc molt clar, que és el que va intentar dibuixar el fiscal en el seu al·legat final, que és el de la contradicció de la família més important de Catalunya, la que pretenia ser una mena de far moral, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
14: L'anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
5: I aquests fets investigats són, diu, amagar durant dues dècades l'equivalent a 38 milions d'euros evadint impostos d'una fortuna il·lícita i d'origen desconegut. Creu que són diners corruptes i ha proposat múltiples teories. Comissions de Gran Tibidabo, d'operacions urbanístiques de la Barcelona preolímpica, de Banca Catalana. Ara, amb certesa, no s'ha pogut demostrar cap. Ho admet també l'advocat de l'Estat, que assegura, però...
15: Esto es un favor inconfessable, no se corresponde con una actividad económica real.
5: Amb l'expresident fora del cas, l'autèntic protagonista jurídic és Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit, que nega aquests favors que descrivia l'advocat de l'Estat amb els empresaris. Diu que si li pagaven milers d'euros, en alguns casos un milió o més, era per fer d'intermediari en operacions empresarials.
16: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada.
5: Informació privilegiada que venia i els empresaris imputats ho han corroborat.
17: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
18: Pujol estava informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes.
5: Ara bé, l'acusació diu que d'aquesta versió tampoc hi ha proves.
19: En los correos que se aportaron aquí no consta ningún trabajo efectivo ni no tenemos absolutamente nada.
5: El que sí que hi ha és uns diners ocults i uns moviments bancaris a Andorra des de 1990.
3: La fortuna que els fills insisteixen a dir que són d'una herència.
5: La de l'herència de l'avi Florenci, com explicava el primogènit.
16: Mi padre nos reúne a los hijos y a la madre y nos dice que el abuelo nos ha dejado una deixa y nos enseña una carta hablando de lo que dejaba. No hablaba de cantidades, no hablaba de origen, no hablaba de bancos, solo de que estuviéramos tranquilos que él nos estaba protegiendo.
5: La resta de germans insistien a desvincular l'expresident Pujol d'aquells diners.
7: Enfrentamientos de mi abuelo con mi padre. Sufría por ver cómo su hijo dedicaba su vida y su economía
9: para los distintos proyectos culturales y sociales de país.
7: Estaba muy preocupado mi abuelo por la auténtica obsesión de mi padre por Cataluña.
5: I la mateixa versió és la que va donar el gestor bancari dels Pujol Andorra.
11: Me pregunté de qué era, me dijo que era una herencia que han recibido del avi, del abuelo, y que, bueno, que se repartía entre la madre y los hermanos.
5: Per tot plegat, la defensa dels Pujol insisteix que no hi ha proves per condemnar-los.
12: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada.
5: Així han enarbolat el principi bàsic del dret penal, in dubio pro reo, és a dir, en cas de dubte, ha de prevaldre la presumpció d'innocència.
3: Doncs aquests 6 mesos de judici resumits en un minut i mig. Gràcies, Andrea.
5: A vosaltres.
0: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do,
0: el resum. O sigui, el resum, clar, són 14 anys i un judici. Ha anat com esperàveu aquest judici?
1: A veure, hi ha una realitat, que ara explicàveu molt bé, que és que hi ha divergències sobre l'origen de la fortuna. Mm. És a dir, la família diu que això procedeix de la deixa de la Via Florenci i la fiscalia sosté que aquest origen és il·lícit i que té a veure amb la corrupció en concret de les comissions. Aquesta dualitat no s'ha pogut sostenir en proves, ni per part dels acusats i la seva defensa, perquè no han pogut fer cap aportació documental de l'origen de la deixa, ni potser perquè no existeix, no ho sé, però no l'han pogut fer aquesta aportació, ni la fiscalia i l'acusació ha pogut sostenir o trobar valor documental en els casos de corrupció, és a dir, l'origen il·lícit d'aquesta fortuna. Per mi, el gran quid de la qüestió, la qüestió central del judici, és la solidesa de la prova d'acusació. I costa veure-la ara mateix. Llavors, això és el que haurà de dirimir el tribunal. Fins a quin punt hi ha una solidesa per sostenir la tesi de la corrupció.
2: Quan va començar el judici, abans que comencés el judici, vam fer al diari una història explicant per situar els lectors on estàvem i què es podia esperar d'aquest judici, i vam titular que això era un judici a una part de la història de Catalunya o a una determinada Catalunya, no? Perquè allà es jutjava unes maneres de fer política, unes maneres de fer negocis i unes maneres d'interactuar el poder polític amb el poder econòmic. Això s'ha anat veient durant aquest judici, és a dir, i ara mateix sentíem, no? Quan en Jordi Pujol Ferrusola diu obertament que ell manejava informació privilegiada, sí, i que la feia servir per fer els seus negocis perquè ell parlava amb tothom i feia negocis amb aquesta informació privilegiada, no? I com han anat desfilant empresaris que, sense aportar indicis clars o proves clares de corrupció política, però sí que s'ha vist clarament com aquí hi havia un abús, diguem-ne, de poder en el sentit de quin accés tenien al poder, quin accés tenien a la informació privilegiada, i això ha quedat claríssim que va existir en aquesta Catalunya. Falta que això es pugui aterrar, per entendre'ns, sobre un article determinat del Codi Penal o que no es pugui aterrar, perquè en aquest moment, i efectivament com deia el Joan, aquí sembla que hi pugui haver hagut més per entendre'ns un delicte fiscal, de no haver declarat aquests ingressos d'on i com venien, que no pas un delicte purament de corrupció política. I només afegir que sí que ha anat calant, les paraules tenen un gran pes en un judici, però també en la política. I crec que la família Pujol ha tingut l'habilitat, amb la complicitat o amb l'ajuda d'alguns mitjans de comunicació, d'anar arrelant determinades paraules, no? L'avi Florenci, la deixa.
0: La deixa. La deixa és una paraula clau.
2: L'avi, sí. Deixa sona molt millor que herència no declarada, sí, per exemple, o diners enviats a l'estranger de forma irregular, no? Deixa. I inclús, doncs, quan parlen en castellà, fan servir sempre aquesta paraula, i inclús moltes vegades parlen de l'avi en lloc de l'abuelo, per entendre.
0: Ho vaig pensar, això, sí, sí.
2: Això pot semblar anecdòtic, però crec que ajuda molt al relat aquest de blanquejar una situació que és
0: unes pràctiques habituals, no?
2: I que és il·legal, però que d'alguna manera es normalitza i es confon en el paisatge d'una una determinada Catalunya i una manera de fer d'una època.
1: I l'altre element nuclear del judici és fins a quin punt quedarà per al judici de la història l'aportació o el paper que va tenir aquí Jordi Pujol, perquè el fet que no se l'hagi jutjat, és a dir, que hagi quedat exclòs de la causa, ens obre un altre escenari, que és que aquest judici final, no només sobre la seva trajectòria política, sinó fins a quin punt va tenir responsabilitats penals en la situació de la família, també quedarà per l'anàlisi posterior, no? Però no hi haurà una decisió final, una conclusió final des dels tribunals. Per tant, aquí el llegat polític i la situació judicial es barrejaran, i segurament la situació que hem vist del fet que no s'hagi arribat a jutjar Jordi Pujol, a l'expresident, construeix també l'últim capítol d'una restitució de la seva figura després de la confessió. Mm. És a dir, això ho hem vist per capítols, no? Fins i tot en aquest tram final de la restitució política hi ha contribuït el president de la Generalitat, quan el rep a Palau, no? Quan fins i tot demana que no vagi a declarar físicament a Madrid, no, que no s'hagi desplaçat físicament a Madrid. Jo crec que el fet que no hi hagi hagut judici explícit sobre Jordi Pujol també hi ha hagut, o també condueix a un final de la restitució política de la seva figura.
0: Faltaran capítols, falta la sentència, la restitució, falten molts capítols, però hauríem d'abordar un altre dels temes de la setmana, el conflicte que té el govern encara obert amb els professors, que té molts fronts.
19: El més important seria tenir més mestres a l'aula, perquè hi ha moltes dificultats, la inclusió no s'està fent perquè no hi ha recursos.
20: Això no és una aula, és un Tetris, bàsicament perquè no hi cabem a les aules.
3: Això és el que explicaven alguns dels professors a dimarts. Va ser la primera de les tres vagues totals de l'educació pública que queden fins a finals de curs. La pròxima és el dia 27 i la següent ja el 5 de juny. Segueixen les vagues per territoris. Avui era Girona, Catalunya Central, demà és Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, dilluns al Barcelonès, i avui també hi ha hagut la primera reunió entre sindicats i la consellera d'Educació. Yolanda Segura, d'USTEC, i Ignasi Fernández, del Sindicat de Professors de Secundària, la valoraven així a la sortida.
21: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
22: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
3: I és que des de la consellera d'Educació, sobretot el que se'ls ha ofert avui és parlar de l'escola inclusiva, de tenir més recursos. La trobada ha acabat sense acord, això ja s'esperava perquè era la primera, però han quedat que tornaran a veure's dimarts que ve. I sobretot, la Generalitat sí que ha obert la porta avui per primera vegada a millorar una mica més les condicions laborals dels professors. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Govern.
23: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
3: Es referia a l'acord ja signat, recordem, amb Comissions Obreres i UGT, que ha desembocat en totes aquestes protestes. I sumem-hi avui la crítica de Junts per Catalunya contra el president, aquest cas contra Salvador Illa, que recordem és aquesta setmana a Califòrnia en viatge oficial. Mònica Sales l'acusa de ser reincident a l'hora d'evitar, diu, les crisis que té el país.
24: Aquest final de reunió sense acord demostra una vegada més aquesta falta de lideratge de la consellera Niubó. Tot això passa en un moment en què el president Illa torna a ser fora, és a Califòrnia. No és la primera vegada que en un moment de crisi el president està absent i, per tant, nosaltres reivindiquem aquesta manca de lideratge.
3: Ara parlem del capítol dels Mossos, de les explicacions sobre la infiltració. Però primer sobre aquest acord i aquests moviments de la conselleria, moltes preguntes darrerament que se li ha fet a la consellera és per què ara hi comença o s'han reprès aquestes negociacions i per què, per exemple, doncs, vam veure anteriors vagues, vam veure anteriors protestes, per què ara hi sembla que ara pot estar una mica més al cort o almenys han començat aquestes converses per intentar desencallar aquest conflicte?
1: Diverses idees. Un, ningú esperava un acord avui. Jo crec que totes les parts eren conscients que seria així. Lògic. Quan tu estàs en una reclamació de màxims, és a dir, protestes en el cas dels professors fins al mes de juny, fins a finals de curs, i el govern ha signat un acord amb uns altres sindicats, si hi ha una primera trobada és molt difícil que hi hagi un acord. Hi ha un procés de negociació. El que hem vist és que hi ha un camí transitable. Això jo crec que és el que tothom esperava avui. Fins a quin punt les postures estan allunyades? Encara ho estan. És veritat. Per què ara hem arribat a aquest punt de reunió? Jo crec que perquè al govern li convé. I el govern és conscient dels errors que ha comès. Segurament va cometre un error de càlcul amb no calibrar què suposaria firmar un primer acord amb uns determinats sindicats i no amb uns altres, però segur que ha assumit, i això ho hem vist en seu parlamentària, ja no en parlarem, que s'han comès errors en les últimes setmanes que han fet que aquesta protesta, doncs, si voleu ho diem així, s'encabrités més. I és el moment d'intentar abaixar, no, els decibels perquè li convé a la legislatura. I avui ho explicàvem també, ho fèiem aquesta anàlisi, però al govern i en concret al president li convé que el conflicte amb els mestres no escali, sinó que més aviat es redueixi, i dos, li convé que en l'horitzó de la pròxima setmana se segelli l'acord de pressupostos, perquè això seria un canvi de rasant en la legislatura.
0: Li convé, Miquel?
2: No, absolutament, i de fet crec que avui sí que hem vist realment un canvi de clima en la negociació, és a dir, fins ara era un no a tot per les dues bandes, per entendre'ns, i ara doncs realment estem veient com de cop aquest acord resulta que és flexible i prou ampli, dic en paraules del secretari d'Educació, com per poder encabir algunes de les demandes dels mestres. També penso que el govern efectivament no va calibrar les conseqüències de firmar aquest acord només amb dos sindicats. Es va pensar en aquell moment que, com que el sindicat USTEC en anteriors ocasions tampoc s'havia adherit a segons quins acords, però d'alguna manera s'havia posat de perfil posteriorment acceptant el que altres havien signat, i ells havien, diguem-ne, acceptat amb un sí crític, però al final s'havia com acceptat o normalitzat, i aquest cop no. I potser no ho atribuiria, en aquest cas, diguem-ne, a un mèrit propi de l'USTEC, sinó que en aquest cas crec que hi havia un malestar real, molt real, del professorat, que fa que quan troben un sindicat que vehicula aquest malestar, doncs això es veu al carrer d'una manera molt, molt, molt important i de manera molt reiterada. És a dir, han aconseguit mantenir una mobilització al carrer, com feia molt de temps que no veien, de manera tan constant i tan massiva.
3: Ara en Joan parlava del possible acord de pressupostos que es podria veure en els pròxims dies, o es podria materialitzar. Això també pot facilitar que hi pugui haver una sessió més àmplia pels mestres, que pugui desencallar aquestes negociacions?
0: Els diners, directament.
1: Sí, els diners, i
0: que
1: també
0: reclamen.
1: Els diners, que acaba sent el més important, sí. Però després, si voleu, també un suport polític, és a dir, si Esquerra acaba firmant aquest acord amb el govern per pressupostos, també hi haurà la voluntat, sense cremar-se, perquè li correspon la responsabilitat des del govern, però de contribuir, d'ajudar en que hi hagi una resolució d'aquest conflicte, o si més no, que es puguin acostar a posicions, perquè una cosa segurament no s'entendria sense l'altra. I és probable que aquest escenari contribueixi a ajudar a la solució del problema.
2: Crec que ajudarà, i a més també estaria molt bé que, en aquest cas, els sindicats que han liderat les protestes, que jo crec que s'acabarà arribant a un acord, i que serà, no sé, tan molt ràpid, però es podrà arribar a acabar en un acord, doncs també posin de la seva mà, de la seva part, alguna cosa pròpia per millorar la qualitat de l'educació. A què em refereixo amb això? És evident que la immensa majoria de mestres i professors ho donen tot i més a l'aula, però també és evident que el sistema té uns errors garrafals, que no funcionen moltes coses, no? I crec, hem vist, per exemple, com els filtres previs per als estudiants o les persones que volen estudiar magisteri, doncs estan suspenent a la meitat.
0: La meitat.
2: La meitat dels que estan intentant accedir a aquests estudis. Per tant, vol dir que cal, per entendre'ns, controls de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, controls de qualitat periòdics també de les persones que estan al capdavant de l'ensenyament a Catalunya. I crec que mesures en aquest sentit, juntament amb millores estructurals al sistema, salarials, de reputació del que és l'ofici de mestre, crec que les tres coses haurien d'anar juntes.
0: I tant.
1: No, pensava que si en algun moment a la curta es resol el tema laboral, també salarial, i si això va acompanyat de recursos per a l'escola, llavors el següent debat que hi haurà d'haver a l'escola, a banda de la formació també dels mestres, és fins a quin punt pensem en els resultats i en la millora de l'activitat a l'aula, també. I en grans debats que en aquest país han quedat abarcats i que són element de desigualtat, com per exemple el de la sisena hora.
0: Clar.
1: Un debat que va quedar aparcat en el seu moment. Però
0: treure-hi 25 la sisena hora?
1: Sí, no però ho dic perquè, a banda, ara estem en aquest estadi, no? Sí. El debat laboral, salarial i de recursos per a l'escola, però si resolem això, hi haurà un debat després, que és la qualitat de la nostra escola, sí, i els resultats que hi ha.
0: El que deia en Miquel, no? Aquests exàmens per ser professor també s'han d'acurar. Un d'aquests sindicats de professors que protesten, la CGT, ja ha demandat la infiltració de dues agents de policia en una assemblea de docents.
3: Ho ha portat, sí, a la justícia, després de titllar de totalment insuficients les disculpes del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de la consellera Núria Parlon, que al Parlament van qualificar-ho d'error en aquesta compareixença d'ahir.
4: No és una decisió de caràcter polític, és una maniobra operativa mal plantejada, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
3: I el director de la policia, Josep Lluís Trapero, també admetia que l'acció
6: ens condueix a que no era oportuna o necessària la seva presència.
3: Tota l'oposició, menys el Partit Popular, ha criticat la infiltració. Exigien la dimissió de director de la policia, de Trapero, fins i tot socis de govern com Esquerra.
8: Aquest això és un error polític.
4: La resposta ha de ser molt més contundent.
10: Cal un gir de 180 graus.
13: S'han passat tres pobles.
3: I la cúpula d'Interior ha sabut que demà a primera hora ha citat els sindicats de Mossos i també el cap de la Comissaria d'Informació en una reunió a les Corts amb la intenció també d'apagar un incendi que també hi ha intern dins del cos. Hi ha malestar que en aquesta compareixença responsabilitzés d'aquesta infiltració el que en diuen l'operativa, que això al final vol dir que són directament els policies els responsables de que s'hagi produït això. No sé com veieu aquestes disculpes, aquest error i la gestió que n'ha fet el govern d'això.
1: No tenia gaire altre camí.
0: Disculpes.
1: Sí, tant la consellera com el director de la policia. En la línia del que dèiem abans. Que és
0: però una
1: que,
0: setmana tard.
1: Però el govern necessita resoldre problemes per transmetre que hi ha un punt d'inflexió en la legislatura. Que aquest punt d'inflexió el possibilitaran els pressupostos, però primer havia d'apaivagar crisis. I és molt difícil apaivagar la crisi de l'educació si no resols les ensopegades que hi ha hagut en les últimes setmanes amb els Mossos d'Esquadra. I el primer camí era demanar disculpes. Una altra cosa és, com sigui llegit dins dels Mossos el fet que es posi tota la responsabilitat sobre les decisions operatives i, per tant, que no hi hagi cap responsabilitat del principal càrrec de confiança del govern en matèria d'interior, que és el director de la policia, Josep Lluís Trapero, i després una reflexió. Jo crec que no s'acabarà forçant des de l'oposició, per exemple, des d'Esquerra, evidentment.
0: La dimissió.
1: Però és una targeta groga en termes futbolístics. És a dir, primer avís.
0: Ja l'ha tret, ja ha tret el símil futbolístic. Estava trigant en la targeta vermella o groga. Miquel, per acabar.
2: Aquest... No, sempre ens queixem que els polítics no admeten errors i que no demanen disculpes quan s'equivoquen. I ahir vam veure doncs, que això es pot fer i que, a més, doncs, es pot fer obertament en seu parlamentària. Això està bé. El que passa que la pregunta en aquest cas és si era tan clar que s'havia de demanar disculpes i que havia sigut un error, per què triguen una setmana a fer-ho? Això és, d'alguna manera, aquí es veu doncs, com d'alguna manera s'han vist obligats arrossegadament a fer-ho per les circumstàncies polítiques que el Joan ha descrit perfectament i per tant sí, jo també penso que en aquest cas les peticions de dimissió es quedaran aquí per entendre'ns, però és un

0: és un avís i això no fa més que tensionar uns Mossos d'Esquadra que internament ja estan bastant tensionats per altres episodis que hem tingut i que d'alguna manera se senten històricament poc protegits pels seus superiors.
1: No? I ràpidament, creieu que aquest episodi està tancat o que encara pot haver-hi més tensió i que la cosa pot anar més, que amb aquestes disculpes queda tot tancat?
0: Aquí la qüestió és que jo crec que tothom sap o tothom entén que no devia ser l'única assemblea sindical que van infiltrar-se. Aquí els van enganxar i en un altre lloc no. Perquè ho van fer.
2: Voleu dir que acabarem sabent moltes coses, no? I descobrint...
3: Va ser una acció matussera? Però sobretot va ser molt inoportuna. D'aquí l'elevat cost polític.
2: Però la sensació és que queda coses per saber. Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya, jo que volia parlar-te de Florentino, no hi ha temps.
3: M'hauria encantat.
2: Ja ho sé, del País de Catalunya. Gràcies per aquest oasi tan explicatiu que ens feia molta falta aquesta setmana.
3: Un plaer.
2: Abraçada, fins dijous que ve.